0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: mirar. A fuego lento tu nada.
1: Apassionat, amb Ràdio Vic.
2: It's 2 a.m. You're the cellular ringing.

l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deixa, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Apassiona't.
1: Ara som gegants.
2: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
2: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per obrador. Atenció al client per a botiga de regals i complements. Responsable de centre d'estètica. Assessorament financer.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Calor i calor, ja.
2: Sí, sembla que hagi arribat l'estiu. I de cop, màximes que ahir ja van fregar els 30 graus, 29,6, per exemple, a Torelló, o els 27,9 a Vic, el 28, per exemple, a Sant Fora la Guixa, i en mínimes, doncs, bueno, fresquetes poques avui. Si ens anem al Ripollès, a Camprodon amb 8,4, a Baix de Bojons, a Sant Sadurní de Sosmos també amb 8,6, 9,6 a Rupit, Cosons de Sora amb 10,7, igual que Malla i Olost, el Lluçanès. I si ens anem a les més altes, doncs a Muntanya, per exemple, de Bellmunt amb 17,9, de mínima, a Lluçà també amb 17,9, 17,9 a Sobremunt, o els munts de Sant Agustí amb 17,5, també el que és les Guilleries amb 17,3, o dalt el Santuari de Cabrera amb 16,8. Hi ha una mica d'inversió tèrmica. A Vic la mínima ha estat de 12,1, i de moment promet, doncs, bueno, el cel completament net, ni un punyetero núvol. Es veu Pirineu encara amb clapes de neu, que duraran poc, i de moment va baixant aigua pel riu, el que és el pantà. Sau està per sobre del 90%, 90 entre 90 i 91%, i Susqueda doncs, estava pràcticament un 98%, o sigui que pantans plens. I de moment passar calor és el que tindrem avui els pròxims dies, tot i que aquesta tarda pot creixer una nuvolada de la mateixa calor, hi ha una mica d'aire fred, i això faria creixer una nuvolada i podria donar algun ruixat a la banda nord, a la zona sud del Ripollès, i deixar algun ruixat i fins i tot algun tro. Però bé, seria poca cosa.
1: I de cara al cap de setmana?
2: De cara al cap de setmana, doncs, a veure, si ahir vam arribar als 27-28 graus, per exemple, el que és el centre, avui podem arribar als 30, el dissabte més o menys igual, les mínimes entre els 14 i 15 graus, màximes 30, i s'enfilen a partir de diumenge. Bueno, dissabte també podria haver un ruixat de tarda a muntanya, i el que és diumenge, o sigui, temperatures baixen una mica les mínimes, però s'enfilen un altre cop les màximes, estan entre els 30 i 31 graus. I segueix la setmana que ve. Dilluns, dimarts, dimecres, tendència a anar pujant. 31 dilluns, dimarts 32 i dimecres seria, potser tocaríem sostre en 33, 34 graus.
1: I aquests ruixats de tarda es poden donar cada dia, també?
2: No, seria entre avui i demà. Seria molt irregulars i molt dispersos, vull dir que un postre hi pot tocar i l'altre no. Seria, em sembla, una poca cosa.
1: Doncs ens quedem, això, calor per aquests dies.
2: Sí, el protagonista serà el sol, la temperatura serà la que puja, o bé, serà el protagonista.
1: Manel Dot, gràcies un dia més, que tinguis bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana, bon dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans

Una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

Borneo que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers. El meu like de cada dia

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per obrador. Atenció al client per a botiga de regals i complements. Responsable de centre d'estètica. Assessorament financer.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Apassiona't amb Ràdio Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submar inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per dir.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Fundació Privada Girbau patrocina Sala Oberta, la tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona.
1: Benvinguts una setmana més al magazín Sala Oberta. Cada setmana, des de la Fundació Girbau, estem pel Pla de Balenyà 23 a Vic i esteu tots convidats a venir, si teniu ganes, no? A fer de públic, escoltar, participar. Avui tenim molta gent, és important, perquè parlem d'un tema doncs, que és molt compromès, sobretot aquests dies, és el català. No? El català, hi ha moltes polèmiques a l'entorn i avui venim a parlar de coses positives, especialment. I ens ha acompanyat altres dies la Judit Vidal. Hola, Judit.
2: Hola, bona tarda.
1: La Judit avui ens porta tota una sèrie de persones que l'acompanyen, que ens explicaran doncs, el que estem fent en aquests moments. Des de l'entorn del Voluntariat per la Llengua tenim el Joan Brusosa. Hola, Joan.
3: Hola, bona tarda.
1: A l'Andrés Jiménez. Hola, Andrés.
4: Hola, bona tarda.
1: El Pablo Saavedra.
5: Hola, Pablo. Bona tarda.
1: Miquel Rius.
6: Bona tarda.
1: I la Magalí Muñoz. Hola, Magalí.
7: Bona tarda, hola.
1: Judit, primer fes en 5 cèntims, no?, de què és el que parlarem avui.
2: Bé, avui tots els que hem vingut aquí és per parlar de dues activitats complementàries al programa de voluntariat per la llengua, que totes dues giren al voltant doncs, de la lectura, d'aquesta activitat que és, bueno, que des del centre de normalització fa temps que portem a terme, sobretot el reforç de lectura. Una de les activitats que us parlava, que us comentava, és el reforç de lectura, que és una activitat complementària als cursos de català. Llavors es tria un llibre, llavors els voluntaris, persones voluntàries, que en aquest cas ens acompanya el Miquel, és una de les persones voluntàries que tenim del reforç de lectura, llavors els alumnes s'apunten al grup que més els va bé, depenent de l'horari i del nivell, per qui recomana aquella lectura. Llavors el Miquel és un dels voluntaris, en total són uns 6-7 voluntaris de reforç de lectura i ens acompanya ell. I ens acompanyen dos aprenents d'aquests grups que fem al centre de normalització. I per una altra banda, també relacionat amb aquest tema, ja que parlem d'aquest àmbit tan important, és el Club de Lectura per a Parelles Lingüístiques, que es porta a terme des de fa 3 o 4 anys. El Joan ho té molt ben documentat. El Joan Brusosa ens acompanya, és un dels moderadors i un dels conductors d'aquest club de lectura, que es fa juntament amb la Biblioteca Pilarín Vallès, que també ens explicarà més coses. I la Magalí, que és l'altra persona que ens acompanya, és, a part de ser voluntària lingüística del centre, ha sigut aprenenta d'aquest club de lectura per a parelles lingüístiques.
1: Recorregut la Magalí. No? Primer ha començat d'aprenent, ara és voluntària
2: i també ha participat al club de lectura, que és el tema que parlem.
1: I els que us criticaran si ho feu bé o malament són l'Andrés i el Pablo, no? Els que us criticaran. Comencem explicant qui començarà. Miquel, explica'ns una mica què és això, no? Aquest grupet que munteu de lectura, com funciona, qui pot anar-hi.
4: Bé, l'activitat consisteix bàsicament, com ha explicat la Judit, en la presència d'un grup que, de fet, prèviament ells han proposat que es decantin cap a l'un o cap a l'altre i en funció també de la seva disponibilitat de temps, d'horari, lògicament. I a partir d'aquí, doncs, nosaltres ens trobem en una classe. En aquesta classe, doncs, tenim el

0: on hi ha unes persones, diguem, aprenentes. En el meu cas, jo havia sigut professor d'institut i de llengua catalana, per tant, ho tinc bé per donar-los un cop de mà si me'l demanen.
1: Clar. I llavors, la selecció, qui la feu? Vosaltres, Judit, primer.
2: Sí, la selecció...
1: Semblant, no?
2: No, bueno, quan nosaltres organitzem els grups de reforç de lectura, la prioritat la tenen els voluntaris. Ells trien l'horari que els va bé, perquè sí, és una hora a la setmana. També és com el voluntariat, el que passa que és... Clar, l'activitat consisteix en una altra cosa, no? O sigui, llegir un llibre, com diu el Miquel, al voltant d'una lectura, doncs fer unes trobades setmanals. Els voluntaris trien l'horari que els va bé i en funció d'això fem els diferents grups, trien el llibre. Jo els proposo una sèrie de llibres de Català Fàcil, de l'Associació de Català Fàcil, i llavors els alumnes van apuntant depenent dels grups que es fan i els horaris que es proposen.
1: Però et pots trobar amb gent de diferent nivell en els grups?
2: No, intentem fer llibres més fàcils, que són per a grups de nivell A2, B1, i després hi ha llibres més, una mica més difícils, que serien per nivell B1, que serien els elementals, o sigui, encara estan en aprenentatge, eh? I des de fa 2 anys estem portant a terme també un grup de llibre no adaptat, que el primer any el va fer el Miquel, i després ara anem canviant amb tots els voluntaris.
1: No adaptat,
2: un llibre original i és per a grups de classe, grups classe de nivell més alt, de grups ja representa intermedis i suficiència, que ja són alumnes que estan aprenent l'ortografia, la gramàtica, estan perfeccionant el català, i també fem reforç de lectura d'això.
1: Perdut, eh? Això de no adaptat o adaptat...
2: No, llibres originals. No, perquè és que els grups que fem per a nous parlants, per a nous lectors, són llibres adaptats.
1: Ah,
2: és a dir, són, per exemple, el Moby Dick, però és una versió adaptada. No s'estan llegint el llibre original. Anna Frank, doncs, una versió adaptada. Llavors, es diuen llibres adaptats, català de lectura fàcil. D'acord? Ah, llavors, hi ha l'Associació de Lectura Fàcil, que... promou aquests llibres per clubs de lectura o per reforç de lectura per nous aprenents i nous lectors.
1: Com ho veus això? Ho veus bé, Miquel? Aquests llibres adaptats? Això no l'havia sentit jo encara.
0: Bé, aquí pot haver-hi una certa discrepància en el sentit de si han de ser o no ser adaptats, però sí que és veritat que si... Clar, el que prima en aquest moment, sobretot en els nivells més baixos, sobretot és aconseguir millorar la mecànica lectora. Llavors, millorar, quan t'has de centrar molt, diguéssim, en la mecànica lectora, si a més has de centrar-te molt en el contingut, i aquest contingut està explicat en el llenguatge ordinari que estem utilitzant aquí, per a algunes persones és un esforç massa gros. Per tant, la dificultat, això ho sap més la Judit que jo, normalment rau en el fet que trobar un llibre que, o sigui, si no és adaptat, que tingui un nivell adequat en les seves necessitats i poder-lo llegir com a lectura normal i corrent, sense adaptar, és a dir, sense haver-hi fet cap retoc respecte del que va escriure l'autor. Bé, és un joc una mica, potser tenim experiència nosaltres d'haver llegit llibres adaptats en altres idiomes i segons el nostre nivell hi ha un moment que no ens agraden, no ens convencen, però primer has hagut de passar per allà. Per tant, segurament la gradació és adequada en els primers moments que s'entra en contacte amb la llengua.
1: Tu, Magalí, que has fet tots els processos, com veus això que els llibres estiguin adaptats?
3: Bueno, jo no m'he fixat gaire amb això de si està adaptat o no, ara ho acabo de descobrir, no? Bueno, vaig llegir un llibre amb una aprenenta de català, que era la meva aprenenta, i em va agradar molt. No sé si estava adaptat al llibre. Perquè a mi m'ho va agradar com era aquest llibre. Així que adaptat no he llegit, me sembla, no, Judit?
2: No, la Magalí no és alumna del centre, eh? Qui són els alumnes del centre són l'Andrés i el Pablo. La Magalí va participar al club de lectura, que després en parlarem, de parelles lingüístiques, que aquests són llibres originals, no són llibres adaptats. El que passa que aquests llibres es llegeixen, després ho explicarà també millor en Joan, però es llegeixen els dos membres de la parella lingüística, llegeixen el mateix llibre i es troben un dia per parlar d'aquest llibre.
1: Però l'Andrés i el Pablo estan en aquest grup, esteu?
4: Clar.
1: I què feu allà? Llegiu, com ho feu? Llegiu en veu alta? Com va això? No sé.
4: Bueno, en mi caso, el Miquel me enseñó el

0: la lectura en català. No tinc todavía el català muy aferrat. Parlo una mica català, una mica de castellà, però dia a dia trato de parlar català en la feina, en el diario Vivir. Pero la lectura que Miquel me dio me ayudaba a comprender las parábolas más sencillas, más cotidianas y a saber cómo decirlas. La verdad que la lectura, el elegir un libro de fácil comprensión, es más práctico que un libro de alto nivel o más complicado, con más palabras de una expresión que no conoce o que no comprende. Entonces, el Miguel utilizó un mecanismo muy fácil que era repetir oraciones, repetir el párrafo tantas veces sea necesario para poder comprender la lectura y comprender también bueno, la fonética de las parábolas. Una frase es fa pachoca. Creo que sí, fa
1: Sí,
0: pachoca. Una vez que lo he aprendido, a día de hoy lo utilizo en todo sí, bueno, en el meu trabajo soy cuiner y de repente un plat, fa pachoca. Y así cotidianamente. Avui utilizan la lectura, elegir recetas de cuina catalana y me ajuda però molt, molt.
1: I tu què hi dius, Andrés?
2: A veure, jo vaig participar de sis grups, tres no adaptats i tres adaptats. La diferència és molta. La diferència en els tres no adaptats és de bàsica comprensió. Per l'altre cantó és diferent en els llibres adaptats, perdó, no adaptats, perquè les paraules són diferents, ja és paraules i frases diferents. M'agraden les dues perquè noto que he millorat una mica en la lectura de l'una a l'altra.
1: Això els implica, no? El dia a dia, això que dius tu de la patxoca i fer servir paraules noves, no? Que és bàsic, això.
0: Creo que, como dice, perdón,
2: Andrés.
0: Andrés, creo que lo que digo también pasa con, no sé si es el mismo caso que a mí, al ser argentino, tienen expresiones que son totalmente diferentes a las del catalán. Y de repente nos encontramos que, como argentino, tengo que pensar cómo os digo en catalán, pero expresiones de catalán. En transformar todas las parábolas, la oración, para poder que me entiendan y saber cómo os digo cualquier oración, cualquier frase. Y la lectura es leer libros de aquí, de autores de aquí, es muy, muy gratificante. Pero también hay que conocer la historia para poder también interpretar lo que uno lee.
1: Això és habitual, no? El traduir. Això és el que s'arriba a aconseguir amb el temps, que no es tradueixi. Això és molt difícil, eh?
3: Bé, sí, suposo que el que ens ha... ara, perquè, segons has dit tu, Pablo, ara no tens temps o no et va bé de venir a l'escola
0: Clar.
3: i, per tant, doncs, això, doncs, bueno, potser no se li ha... no ha rendibilitzat tant, diríem, eh? Però, és clar, és bàsic poder... la idea de repetició que ell proposava jo la trobo tan bàsica perquè és el que fa aquella noieta d'allà quan es troba a l'escola amb les amigues, quan juguen amb els amics, és igual. El comportament d'imitació és fonamentalíssim. Als adults ens fa més vergonya. Però, llavors, una de les coses que hem de practicar justament en aquestes sessions és una mica perdre aquesta vergonya perquè els automatismes de la pròpia llengua ens porten a una manera de pronunciar, etc. I llavors la repetició convida una mica a interioritzar diríem aquestes estructures que ara ens està dient en Pablo que després pot rendibilitzar. Però, esclar, això requereix repetició, repetició, repetició, eh?
1: Un dels problemes que parlem tan sols avui, sinó altres dies, no?, amb el català és que, clar, molta gent us canvia, us veu amb vosaltres que sou de fora i canvia el castellà, per exemple, no? Això, què feu quan us fan això?
0: En la feina. En la feina, el cap de feina som català. El company també, el company de feina és català. I si parleu, parleu castellà, perquè jo soy argentí i parleu castellà. I jo l'he dit a tothom. No, parlem català perquè viu aquí en Catalunya i hay que parlar català, perquè si no se va a perder el idioma y veo que se está luchando para no perderlo y me parece perfecto. Entonces apoyo el hecho de que si parlem català, parlem tothom. Entonces me esmero, aunque me da molta vergonya, pero me esmero. Si parlem de cuina, no, es mi salsa, pero después sí, da vergüenza, pero no se puede, porque estoy aquí, tengo vergüenza, pero intento hablar lo mejor posible el catalán.
1: Entonces también te trobes tú.
2: Sí, Dan, pero la verdad es que mantengo el catalán siempre. Cuando a las boutiques me hablan en castellà, siempre mantengo el catalán, siempre. I al carrer també, sempre mantinc el català.
1: I queden sorpresos o què?
2: Bé, a vegades continuen parlant castellà,
1: sí.
2: Però jo continuo parlant català.
4: Això em passa a mi també.
1: Sí?
4: Sí. La meva filla diu, no ho entenc, quan vaig jo sola a mi em parlen en català sempre en les botigues. Quan vaig amb la meva mare la veuen i canvien automàticament al castellà. I no ho entenc perquè jo demano les coses en català i me tornen a parlar en castellà. No s'entén.
1: Això és una campanya, no?, que ara també ha començat l'Ajuntament de Vic, des del Consistori Infantil amb els nanos, no?, que han proposat aquesta campanya als autobusos que els comerços no facin aquest canvi. Parlem una mica de parella, Joan. Això que és molt diferent.
5: Sí, és una activitat diferent. Encara que hi hagi punts en comú, lògicament, i l'objectiu és l'aprenentatge de la llengua catalana. És un club de lectura de parelles lingüístiques. És a dir, la Rosa López, bibliotecària de fa molts anys de la Pilar Invallés, i jo, en Joan Brossosa, professor d'institut, jubilat de poc, de llengua catalana, coordinem aquest club de lectura. I és el tercer any, aquest any és el tercer any que el fem, i el fem el primer semestre. O sigui, els mesos de gener a juny, cada dos mesos un llibre, i al final, l'últim dijous de febrer, d'abril i de juny, fem pròpiament el club de lectura. La trobada, tothom ha llegit el llibre o n'ha llegit trossos, ja comentaré en tot cas aquests matisos, i els participants de les parelles lingüístiques, doncs, amb nosaltres com a moderadors, comenten el llibre. Per tant, podem dir que si comenten el llibre és que l'important és que parlin. Per tant, aquí la lectura està en funció que després puguin parlar, no només durant les sessions que comparteixen amb la parella lingüística, que van llegint junts més o menys, o el voluntari ajuda a comprendre el text en els aprenents, sinó en el moment de la trobada de tots, que és quan amb un torn de paraules més o menys portat, aquests aprenents, sobretot aquests aprenents, han de parlar del llibre davant de totes les persones.
1: Entenc que tu ets el moderador i llavors hem les parelles.
5: Són dues persones.
1: I quantes parelles hi ha?
5: Hem de mirar que hi hagi prou parelles, perquè sempre n'hi ha hagut, però que no n'hi hagi masses, perquè en una hora llavors es repartiria el temps i parlaríem poc els que han de parlar. Una mitjana de 5 parelles. O sigui, no, solem ser 12-14 persones. 5 parelles 10, més els dos moderadors, uns 12. Nosaltres hem de mirar de conduir-ho, però fer que parlin ells. Comencem nosaltres, distribuïm les paraules, mirem de no parlar gaire i que vagin parlant ells del llibre que han llegit. Aquest és l'objectiu. També, aquí m'agradaria destacar dues coses, abans que me'n descuidi. Una primera, ara parlant amb la Assumpta Grabulosa, que és la directora del Centre de Normalització Lingüística, diu, quan ella avui m'ha dit, quan fem trobades de centres de normalització lingüística i fem un buidatge d'activitats, pocs centres fan el club de lectura de parelles lingüístiques. Per tant, és una iniciativa ara mateix insòlita, que potser anirà més, perquè les coses que van bé, va bé de copiar-les. Això és una cosa que volia dir, i que així d'una manera ferma l'he sabuda fa una estona. I l'altre, que els aprenents de català es troben en un club, com a la Pilarín Vallès hi ha 20 o 25 clubs de lectura de tota mena, de poesia, de novel·la negra, d'òpera, n'hi ha molts. Per tant, aquests aprenents de les parelles lingüístiques es troben en un context com els altres, i per tant ells parlen en català com en una altra sala del costat estan parlant en català sobre una novel·la negra, doncs, lectors, que això també és bo, en un context normal, com els contextos que parlàveu vosaltres, no? A la feina parlo català, a la botiga parlo català, i doncs en el club de lectura parlen d'un llibre en català.
1: I qui es pot apuntar, o com s'apunta la gent, tant els que tenen...
5: Això ve sobretot a través del Centre de Normalització, això ho porta la Judit. Nosaltres ens donen la llista i es van renovant aquestes parelles, hi ha algunes parelles que es mantenen i després es van renovant. No sempre són les mateixes, que em sembla que també és bo, però hi ha hagut parelles que han vingut dues o tres sessions, dos o tres llibres, per dir-ho d'alguna manera, i d'altres que una sessió la venen i tornen a venir després. Algun voluntari ha canviat de parella lingüística, hi ha hagut una mica de variació.
2: Claro, jo sóc fidel seguidor de l'activitat, però mai he pogut anar a l'activitat de tancament de l'activitat. Però llegeixo les llibres sempre.
5: Vaig parlar del Toni.
2: Del Toni.
5: Ara, sí. Antoni, parlava de tu. Antoni, que és un voluntari, és amic meu, ens hem trobat aquí, casualment. Antoni parlava d'un voluntari, l'Andrés, que llegia, però que no podia venir.
2: Exactament.
5: Ets tu, doncs mira, veus, sí, això sí. Està bé.
6: És una sorpresa.
5: Doncs encara ja podem dir això, que hi ha alguns que llegeixen els llibres, però... no poden venir, però els llegiu, no?
2: Sí, i tant.
5: Sí. Ara estem al número 9, 3 anys a 3 llibres per any, el juny s'acosta, la plaça de la Diamant serà l'últim que tancarà aquest cicle, 9 llibres en 3 anys.
1: Això, o sigui, hi ha aquestes trobades de grup, però llavors les parelles com funcionen? Igual que ells, també és similar o no? Llegeixen, no? Com va?
7: Clar, en el cas del Miquel, que és el reforç de lectura, els alumnes, això ho explicarà millor el Miquel, però llegeixen entre la sessió setmanal i a casa. Suposo que els deuen manar alguna part a casa, no, Miquel?
3: Els hi proposem. Manar seria una mica massa.
1: Però sí, els castiguen, si no ho fa.
7: I les parelles lingüístiques, pel que jo sé, perquè m'ho comenten abans de començar el club, a vegades se'n llegeixen cadascú, aprenen i voluntari a casa, llavors quan es troben, què, com portes la lectura, o a vegades trossos el llegeixen conjuntament a la trobada setmanal.
1: No sé, doncs ho pots explicar, no?
2: Sí, tant. Va, amb el Toni, abans sí. El que fèiem era llegir a casa cadascú un tros del llibre i després parlàvem en la trobada setmanal, parlàvem una mica del que havíem llegit. I així fins a acabar el llibre i després anàvem a la socialització, anava el Toni, jo no he pogut anar. I ara que estic de parella lingüística amb el Miquel, també estem fent el mateix. Vam començar a llegir el llibre i vam llegir un tros en cadascú en casa seva i després socialitzem junts el que hem llegit.
1: El que és més important, el suma tot, no sé, paraules noves que aneu descobrint o el contingut del llibre, o comenteu el llibre, és una mica tot?
3: Sí. Bé, jo de fet és la primera vegada que faig aquesta activitat, diguéssim, de parella, com en dius exactament? De parella de lectura?
6: De parella de lectura.
3: Sí, doncs sí. De parella de lectura, és la primera vegada. Són com etapes diferents. En aquest cas, el llibre que estem llegint, per descomptat és un llibre no adaptat, és un llibre ja d'un cert nivell, que requereix una certa atenció, és molt ric de vocabulari, ho ha dit la Plaça del Diamant. Per tant, són coses complementàries, ja demostren que l'estudiant o l'alumne o l'aprenent ha volgut fer aquest pas endavant, i és clar, a més, quan entres en l'àmbit d'una autora com Mercè Rodoreda, per exemple, ja estàs entrant en l'àmbit de la literatura, ja estàs entrant en l'àmbit de una mica de la cultura, podríem dir, no només de l'idioma, sinó de l'art, diguem-ne, des del punt de vista de la llengua. I això, doncs bé, és una dimensió completament, podríem dir, diferent quan ja fas aquest pas cap aquí. És complementari. Potser podríem dir que té poc a veure, perquè, entre altres coses, en el grup ordinari, en la lectura de reforç, som 7 o 8 o 9 o 10, depèn del dia. Clar, l'oportunitat de parlar amb l'Andrés o de parlar amb en Pablo és petita, l'oportunitat de millorar aquelles cosetes que potser li fan gràcia a ells és petita. En canvi, en aquestes trobades, diguem, entre tots dos, la possibilitat d'ajudar-nos, perquè vés a saber, el seu punt de vista potser també és una mica diferent quan llegeix alguna cosa del meu, no? Per tant, s'obre una riquesa molt i molt diferent, diguéssim.
5: Aquí puc dir, puc afegir des de l'altre punt de vista, que és el moderador o coordinador, que no parella lingüística, que és el meu paper, he de dir que, sobretot en les primeres sessions, els preguntàvem com heu llegit el llibre, i vèiem moltes maneres diferents de fer-ho. Vull dir, algú que això, com l'Andrés, llegint unes pàgines, uns capítols, i el comentàvem setmanalment, això és una opció. D'altres que volien anar més enllà, i tenim alguns aprenents que fan servir el diccionari, i quan hi ha una paraula doncs la busquen, i per tant hi passen moltes hores amb aquest llibre. I d'altres formes, doncs, que són aprenents que treballen, hi ha cuiners com tu, però hi ha pediatres que han vingut a treballar aquí que tenen, i no tenen tant temps, suposem, tenen altres, i que llavors fan fragments i ajudats i acompanyats per la parella tenen una idea del llibre sense haver-lo llegit tot. Aquí puc dir que sí que és veritat que en aquesta última lectura hem sigut una mica més ambiciosos i vam haver d'explicar perquè havíem triat la Plaça del Diamant per aquest final de curs, i doncs vam dir, doncs, perquè és una escriptora molt important, vam explicar perquè és una novel·la molt coneguda, reconeguda i traduïda, i que els pot agradar molt, perquè el 36 doncs farà 90 anys de la Guerra Civil, del començament de la guerra, i aquesta novel·la toca aquest tema, i que no calia llegir-lo tot si no tenien temps o no podien, i vam donar algunes idees. Per exemple, poso només una: sabent que la novel·la hi ha uns capítols que són abans de la guerra, la proclamació de la república, la felicitat, el festeig, hi ha uns capítols que són la guerra, i llavors hi ha uns capítols que són la postguerra, l'inici de la postguerra, doncs una opció és dos capítols d'abans, dos capítols de guerra i dos capítols de després, i tens una idea de com escriu la Rodoreda i pots parlar el dia de del club de lectura. Vull dir que aquí tampoc no ens hem d'obsessionar a l'hora de triar els llibres que siguin molt elevats. Tot i així, com que són tres cada any n'hem triat un que forma part d'alguna experiència d'algú que ha vingut aquí i que explica la seva experiència. El primer any va ser el primer llibre que va escriure la Najat Ohashmi. Jo també soc catalana, per tant ja és un altre tipus de lectura, que per tant poden ells viure llegint-lo experiències que estan vivint ara, veure experiències que han vivit. I aquest tipus de lectura l'hem tingut, de les tres lectures de cada any, una ha sigut d'aquest estil. Ho dic per veure la variació, al costat de la Plaça del Diamant, que és aquest final, i en d'altres són llibres que la dificultat de lectura no és gens alta, i que és el tema que els arrossega, i l'argument d'un relat viscut i real que els porta a llegir-lo i després a comentar-lo.
1: Jo dic, quina és la percepció que en teniu, no? Això va més, està estancat... Fan falta més voluntaris, la gent participa...
7: El reforç de lectura no està estancat, al contrari, és cada any... Bueno, clar, els alumnes van variant, per tant el reforç ho dirà el Miquel, sempre té persones diferents, no? A diferència del club de lectura per a parelles lingüístiques, que hi ha molta gent que s'ha agafat com una activitat que li ha agradat i se l'ha agafat com una activitat ja fixa. I després sí que és veritat el que diu el que ha dit en Joan, que hi ha parelles que són fixes, o sigui, persones que venen potser des del primer dia, però que com que les parelles lingüístiques van augmentant i sí, cada vegada tenim parelles diferents, doncs s'hi van apuntant parelles noves. Llavors sí que es va veient a cada llibre que s'ofereix d'aquest club de lectura, es va veient parelles noves, però sí que hi ha la gent que s'ho ha agafat com una activitat fixa i ja vull dir, a vegades ni m'ho diuen a mi que hi participaran. Ja donen per suposat que jo ja sé que hi participaran i me'ls trobo jo a la biblioteca i dic, però no m'heu dit que veníeu, però ja ho saps, no? Llavors, no ho sé, no m'ho havies dit. Llavors això és una mica... Però sí, jo crec que no, de moment, clar, a l'activitat del club de lectura manen també molt el Joan i la Rosa si volen continuar amb aquesta continuïtat, no? Que nosaltres penso que és valorada molt positivament. Jo penso que si ells opten per continuar, nosaltres estem disposats a continuar oferint-ho.
1: Pues s'acaben fent unes relacions personals també, no?, en aquests clubs. I tenen la continuïtat, això?
3: Bé, em sembla que ja el dia passat vau parlar justament d'aquesta, diguem-ne, extensió que de vegades es produeix de les parelles lingüístiques, que si dues, que si tres, i que de vegades sense que ja siguin, que constin, llavors continuen aquesta... algunes continuen. Home, en el cas de la lectura jo a més veig una cosa que a mi particularment em sembla molt bé i que la trobo molt agradable, que és el fet de compartir allò que estàs llegint, allò que t'està interessant potser d'alguna manera, o de vegades el que aconsegueixes és que t'interessi encara que potser al principi no ho veies gaire clar, perquè l'ajuda que reps doncs, en fi, t'engresca una mica, no? O t'engresca bastant. Jo ho veig d'aquesta manera, d'aquesta derivada, diguem, del fet de venir de parella lingüística i després aquesta extensió i aquesta possibilitat de compartir una cosa que potser pot resultar àrida en algun moment pel fet de ser nou lector, en aquest cas en el català, no?
5: Hi ha hagut casos, no va lligat amb això que dius tu, Miquel, però això també ens passava en les nostres classes a l'institut.
3: Sí, sí.
5: Passa que algun alumne que li ha costat o no ha tingut temps, sentint l'opinió dels altres, diu, ara l'acabaré perquè no l'havia acabat. O sigui que no és tant la proposta inicial, sinó sentint parlar els aprenents de... M'ha agradat molt això, m'he sentit identificat amb aquest personatge i diu, doncs ara l'acabo segur perquè no he tingut temps, però l'acabaré segur. Parlar del llibre fomenta la relectura o fomenta les ganes de llegir-lo o treu els tabús inicials o les pors inicials de la dificultat, que no és tanta. Cadascú fa la seva lectura.
2: Sí. Penso també que és una forma una manera de deixar la vergonya per parlar endavant d'altra gent. Som 10 persones en reforç de lectura i hem de llegir en veu alta, i penso que ajuda també molt a l'hora de parlar.
1: Tu penses, Magalí, que aquesta relació que s'estableix amb la gent que hi participa i que t'ha acompanyat i que t'acompanyes va més enllà del club de lectura, que va ser una relació personal?
4: Sí, a vegades sí, a vegades passa. Jo sóc voluntària de parella lingüística fa molt de temps i, bueno, a part d'això del club de la lectura, he tingut diverses parelles per intentar practicar de parlar el dia a dia el català, i quedem una hora a la setmana per parlar i això, i sí que se fa una... Depèn la persona, si hi ha connexió o no, si no hi ha connexió. Però sí que diverses aprenentes de les que he tingut encara no es parlem. Ens trobem per el carrer o m'envien un missatge i encara no es parlem.
1: Anem una mica contracorrent, no? Perquè això dels llibres no està de moda, ja, o sí, va tornar.
5: No ha desaparegut mai. Jo diria que no ha desaparegut mai, de lectors n'hi ha hagut sempre. I allò que deia, a la Pilarín Vallès és un exemple. Hi ha més de 20 clubs de lectura engegats, i potser n'hi ha 30 i em quedo curt perquè no ho sé exacte ara, perquè jo sóc un voluntari d'un només. La gent llegeix i la gent li agrada parlar dels llibres llegits i participar dels clubs de lectura, i els adolescents llegeixen, i ara parlo com a professor, i els joves s'entusiasmen amb les lectures, fins i tot amb els llibres obligatoris, si els saps portar, i els és igual, és allò de dir, en lloc de fer una prova de lectura, fer-los parlar del llibre. Si els fas parlar del llibre, descobreixes que els ha agradat, i entre ells després es fomenta el debat. Sí, es llegeix. No han tornat enlloc, vull dir que això s'ha aprofitat el curs natural de les coses, que és el curs natural de la lectura.
3: No sóc capaç de recordar les dades, però ara amb el fet d'haver passat Sant Jordi, la premsa ha publicat dades de llibres publicats en català, una barbaritat. Vull dir que no sé si ha passat la moda, però les editorials, etc., vull dir, treballen a tot gas, vull dir que l'interès deu ser, deu tenir alguna mena de rendiment.
1: No sé, hi ha molta gent que se l'ha de publicar en el llibre, Les també. Editorials són una mica capcioses.
3: No sé.
0: Nosotros notamos que aquí en Cataluña la lectura es muy importante y muy no rutinaria, muy de la persona. Al venir de Argentina y ver que la gente lee continuamente distintos libros, hace de que tenga un conocimiento o vocablo de vocabulario de amplio, y nos damos cuenta de que la repetición es la mara de la retención.
5: Sí.
0: Y leer continuamente una vez, una vagada por semana o como vulgue cada persona, hace que su vocabulario crezca y se amplíe y pueda ser cada vez mejor, más fructífero. Lo veo con la meva fila, por las nit, un llibre llegim en català, i ella feliç, contenta, i repetir
5: el mateix conte a vegades.
0: Mejora mi vocabulari, mi parla, i bueno, y eso es lo que noto, que quan anem a l'escola del grup de lectura, he aprendit més con el grup de lectura, sin desmerecer a la escola en sí, però he aprendit més perquè tenen una mica de facilitat per a poder explicar gramàtica, simplement gramàtica.
5: Perquè s'aprèn. En aquell moment aprens en la pràctica, aprens llegint, que és un altre complement, no es desmereix l'altre.
0: No, és per això, sí.
5: I a partir de la lectura, doncs, van sortint elements, comprensions, aclariments,
7: estructura.
0: Sí, no, pràctica i gramàtica bàsica.
5: També.
0: En castellà, habitación, en català, habitació. Tot paraula terminada en sion, sabes què? En català és sió. I així moltes més. Però és increïble que el grup de lectura ajuda més.
1: Hem passat el Sant Jordi no fa massa, també, no? I aquesta és una pregunta que vosaltres, que som molt aficionats, és evident, a tot el que és lectura, paper o digital, això ho qüestioneu?
3: Jo amb lectura en digital de llibre encara no he començat. I no, jo ja fa molt temps, tot i que utilitzo molt l'ordinador moltíssim i utilitzo molt el telèfon, vull dir que diria una barbaritat si digués una altra cosa, la simultaneïtat que et permet tenir un llibre, o la rapidesa de connexió entre pàgina i pàgina, la consulta d'aquí i allà, això de moment el digital em sembla que no ho compleix, i per tant jo estic a favor de... Això sí, com que la vista va cap on va, doncs necessito que la lletra sigui una mica més grosseta, i això és molt important. Jo volia afegir una altra cosa en relació als hàbits lectors, que jo ho he vist, ho he experimentat, però persones que em sembla que tu ens ho pots comentar, tu, Andrés, persones que en aquest cas aquí parlen català han esdevingut més lectors que abans. També han estat aquí en contacte amb nosaltres, també se li ha fet propostes, però sembla que una mica això que deies tu ara, Pablo, doncs en algunes persones es compleix. No sé si vols explicar el teu exemple més o menys de com potser ara ets més lector que abans.
2: Sí, tant. No sé, porto 3 anys aquí que he vist a Vic i a Catalunya i vaig llegir més llibres en aquest 3 anys que tota la meva vida. Tots en català. Porto llibres a la taula de nit i l'e-book també el fa servir.
3: Bé.
2: Sí.
1: Hem d'anar per acabar, però sí, m'agradaria saber, no? O sigui, ells estan llegint uns llibres, hi ha unes determinades expressions, però no sé si treballeu d'alguna manera tot el que són modismes locals, no? Perquè tot això ho estem perdent bastant.
3: Bé, nosaltres potser més que vosaltres, perquè el moment de síntesi és diferent, però nosaltres, modèstia a part, i quan teníem temps, el fer petxoca és un exemple, doncs com aquests, el fet que jo hagi sigut professor també influeix ser més sensible a aquells punts, i per tant, sí, però sense centrar-hi massa atenció. Per exemple, ara amb l'Andrés vam participar en aquest concurs de dites del mes d'abril, per això el tema de Sant Jordi, en aquest cas era un monogràfic sobre aquest aspecte, però sí, evidentment, jo normalment comencem els grups de club de lectura, en el meu cas, d'una manera que com que quan veus que els aprenents doncs es preocupen i tal, i no sé què, de mica en mica s'omple la pica. I normalment escric a la pissarra. Per què? Doncs perquè és que el ritme ja anirà arribant, però és a poc i bona lletra que anem tirant endavant. Per tant, sí, sempre que el context ho demana.
1: Uh-huh. Us demanaria una darrera intervenció cada un, no? Que, bueno, per animar altra gent o el que heu sentit, no? Participar en aquests clubs de lectura, en aquesta opció de lectura en l'anglès. Què diries tu per acabar?
4: Per acabar? Sobre el tema de la lectura?
1: Sí, amb tu què t'ha portat, ho recomanes, bueno, és evident, no? Perquè hi estàs fent...
4: Jo no faig ara el club de la lectura, però sí que estic ara de voluntària de lingüístic. I jo us recomano que la gent s'apunti més per aprendre català i que no tingui tanta vergonya en descobrir aquesta llengua, perquè la gent li costa molt entendre de que és la llengua de Catalunya. Molta gent arriba aquí pensant que Catalunya és com Espanya, bueno, sí, estem en Espanya, és evident, no? Però per obligació, diguéssim, no? però arriben amb la idea de que aquí es parla castellà. Quan arriben d'un altre país, no? I se troben en la realitat que a Catalunya es parla català. Llavors, jo m'agradaria que més gent s'apunti a aprendre català, perquè és riquesa. Uh-huh. Vull dir, a més, t'adaptes millor al país, entens més coses, que va ser el que em va passar a mi quan vaig arribar de petita aquí.
1: Uh-huh. Pablo.
0: Yo pienso que aprender una lengua extranjera como el catalán, como puede ser el inglés, como puede ser cualquier otra, es conocimiento, es parte de conocimiento, es abrir un poco más la mente para que ingresen nuevos conocimientos y hacerse a uno mismo como una mejor persona. Para no solo poder hablar con las demás personas, sino para poder también comprender qué es lo que están viviendo estas personas.
1: Deixem demanar-te també una cosa, perquè tu has apuntat, els altres no han dit, però què t'ha sorprès del menjar d'aquí?
0: Oh! en mi caso no menjo peix, No sé per què. Però he provat de tothom de manera, però no m'enxupeix. Però sí, m'han dit fa 3 anys també que he arribat aquí a Catalunya i m'han dit que he de fer les millors paelles, arròs de mar, arròs de conill, moltes comides, molts plats que a mi en Argentina no los provaria. Però aquí...
5: No menges peix? Menges peix o no encara?
0: Una mica, però... No, però... los plats de Catalunya, faves catalanes, pesos, botifarra amb bolet... M'agraden molt d'hora.
1: Andrés.
2: No, penso que el CPNL i el Voluntariat per la Llengua tenen moltes activitats per a nosaltres, per als que volem aprendre el català. És d'aprofitar aquests espais per fer-lo, per aprendre a parlar i practicar sempre.
1: Joan.
5: Jo volia sortir de la lectura i dir una cosa. Quan hem sortit de la lectura? Perquè ho heu dit tots tres un rere l'altre. Heu dit, jo em trobo la feina o em trobo la botiga que parlo en català i em responen en castellà. Jo, per l'experiència que tinc, jo ja tinc 63 anys, he viscut sempre aquí, jo us diria que això no s'arreglarà, continuarà passant. Per tant, calma, tranquil·litat. Heu demostrat com s'ha de fer, vosaltres heu demostrat com s'ha de fer, mantenir-vos, continuar en català, sense dir res, amb naturalitat, sense haver de donar cap explicació, no cal donar-la, si us manteniu, ja està. He portat una postal que potser encara no havia arribat, del Centre de Normalització Lingüística de fa 30 anys enrere, de fa, o 40, no sé quants, van fer unes postals precioses de nouvinguts aprenents que eren aquí, feien els classes, n'he portat una i n'hi ha més, i què diuen aquí? Si us plau, parlem en català. Fa 30 anys. Ara, vosaltres dieu, si us plau, parlem en català. Vol dir que això, sapigueu que no s'arreglarà. Espero que sí, però no s'arreglarà demà passat, no, d'aquí 10 anys tampoc. Continueu igual, que ho feu bé, i trobareu moltes altres persones que us parlaran català amb tota normalitat, com en Miquel i com jo, sense parlar en català, ja està.
1: Miquel.
3: Bé, en el meu cas, diguem, a part de valorar, evidentment, l'activitat com un encert, diguéssim, del centre, perquè penso que és un encert, com també és un encert intentar buscar gent que no siguin professors, que puguin participar-hi, perquè és una mena de fet que la societat en participi d'aquesta activitat, no només a dintre l'escola, sinó que s'escanvi. Doncs aquesta activitat com a tal és bona, i aquesta és la que, de fet, d'alguna manera a mi m'ha permès, tant des del punt de vista de les parelles com des del punt de vista de l'aula de reforç de lectura, m'ha permès, doncs, mira, doncs, d'alguna manera fer com una prolongació de la meva professió, d'alguna manera, eh? I perquè està tot això molt relacionat amb una cosa que jo penso que és molt fonamental en les nostres vides, que és l'ensenyar i l'aprendre. Clar, com a, diguem-ho així, professor d'institut directament, doncs, això encara ho porto dintre.
5: Som professors encara, Miguel. Clar. Encara som professors. No?
3: Clar. I el privilegi de trobar persones que volen aprendre és que no es pot pagar, i això passa aquí, no passava el mateix a l'escola o a l'institut, no sempre hi havia aquesta resposta. Per tant, heu d'estar contents i heu d'intentar mantenir-vos en aquesta bona actitud, els que encara esteu en aquesta fase, perquè això, les persones que fem aquest acte voluntari, ho vivim molt bé, ens agrada i ens fa sentir, diguem-ne també, per tant, aquesta part, diguéssim, més personal, feliços fent aquesta activitat.
1: Judit, digues adeu.
7: Bé, jo, quan, com a dinamitzadora, dic que quan faig activitats com ara aquesta que estic fent, veig que la meva feina, o la nostra feina, perquè parlo en nom del Centre de Normalització Lingüística, penso que té sentit. I veure persones, el que diu el Miquel, no? Veure aquestes persones que són tres exemples, eh? Tres dels molts exemples que podrien venir aquí i demostrar tot el que han après, és un orgull, és un orgull i els catalans ho han de saber, que hi ha molta gent que s'estima la nostra llengua i que l'estan aprenent i
5: que la volen aprendre.
7: Que la volen aprendre. Mm. I veure persones com en Joan i en Miquel també és un orgull, perquè sense ells aquesta activitat no es podria dur a terme. Per tant, és un plaer tenir-los com a col·laboradors com a voluntaris i que puguin portar aquestes activitats. Per tant, res, bàsicament dir això. Que el català és present a la vida de totes aquestes persones i parlant jo com a dinamitzadora de la voluntariat per la llengua, també diré que els alumnes que participen d'aquestes activitats és evident i és claríssim que aprenen molt més i molt més ràpid. Per tant, gràcies a tots.
1: Molt bé, i tota la gent que s'hagi interessat, no, gràcies a aquesta aportació d'avui, hem de passar pel consorci, no? I allà els orientareu,
7: sí,
1: tant per una banda com per l'altra, per aprendre com per ensenyar. Això és fantàstic. Ens ho deixem aquí, el Sala Oberta d'avui. Hem parlat de català, d'ensenyar, d'escoltar, d'aprendre, i això és molt important, no?, en aquests moments, i a veure si prenem, no?, la lliçó d'aquesta postal que ens ha ensenyat el Joan. Res més, la setmana que ve hi tornarem. Recordeu que estem sempre aquí al Pla de Balanyà 23, a la seu de la Fundació Girbau, i el Sala Oberta està disposat a escoltar sempre totes les propostes que arriben cap a la coordinadora del voluntariat d'Osona per explicar el que fan les entitats socials de casa nostra. Avui ens han acompanyat el Joan Brusosa, l'Andrés Jiménez, el Pablo Saavedra, el Miquel Rius, la Magalí Muñoz i la Judit Vidal. Gràcies per estar aquí i per acompanyar-nos aquesta estona.
7: Gràcies.
8: Gràcies. Gràcies.
9: Sala Oberta, la tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona a Ràdio Vic. Un espai que patrocina la Fundació Privada Girbau. El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
2: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
0: És divendres, 22 de maig de 2026, i tenim més titulars. Acaba sense acord la reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
3: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements que no convenç els sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial dels vaguistes no es pot complir.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del maig que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
0: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
3: D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
0: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
3: En el marc del pla Campai, s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
3: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
0: En esports, el Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
0: Fem també un cop d'ull al temps en aquest cap de setmana llarg per a molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que, sobretot arran de mar, estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els pressupostos de la Generalitat d'enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos pactats amb els comuns i amb Esquerra Republicana fins al 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
7: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
8: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
7: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política, de fet, i presentarà, ja ho ha anunciat, una esmena a la totalitat.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
9: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
10: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
11: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Vox, com el PP, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
3: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que Martínez va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió d'aquest contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i també altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
1: Notícies en xarxa.
0: Ha acabat fa pocs minuts sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o a coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Doncs nova reunió prevista per dimarts, després que avui els sindicats hagin rebutjat la contraproposta d'educació que planteja millores en els complements. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de l'FP pel curs vinent a Mataró, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement específic autonòmic en 500 euros. L'escoltem.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme, no? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
12: El govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments dels complements. Seria incrementar un 50% la retribució de les tutories de primària i secundària, també el complement dels coordinadors digitals, i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
13: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
12: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que els sindicats valorin aquesta proposta, que significa una inversió de 78 milions d'euros, i la sotmetin a consulta entre el col·lectiu, però no tanca la porta a reconsiderar la proposta dels sindicats amb la voluntat de seguir negociant dimarts vinent. Han quedat això en dimarts per seguir parlant, i els sindicats, però, diuen que continuen amb la jornada de vaga prevista per dimecres i anuncien més protestes i mobilitzacions de cara a la setmana de la selectivitat i la visita del Papa a Barcelona.
0: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació. I no podem deixar de parlar-vos de les aules, perquè el Departament ha anunciat avui l'increment de prop de 5.000 places de formació professional de cara al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el Departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Tot plegat ho ha presentat la consellera Esther Niubó des de Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
14: La titular d'Educació ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que a partir del curs vinent s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
15: Aquest és el nostre compromís, consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat, és a dir, els alumnes que aquest any cursaran el segon curs d'aquells grups que es van crear de nou l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva.
14: A més, s'ha anunciat que com a novetat per aquell 30% d'alumnes que només escullen una o dues opcions d'estudis, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos. Per exemple, es podran oferir altres torns horaris amb places disponibles.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a Barcelona, on la pressió policial aconsegueix reduir en un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en aquest primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en només 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
17: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
18: L'Esforpoli és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
19: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions. És habitual. Porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
16: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
0: Gairebé 3:15, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg amb molts municipis. Amb motiu de la segona Pasqua, es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
3: I per això el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents dels Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
0: Encara amb mobilitat, desconvoquen la vaga Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny, coincidint amb aturades de docents a tot Catalunya.
3: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i la millora del servei. Pel que fa a la seguretat, els sindicats asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
0: I cap dels 14 passatgers del creuer Òndius, que continuen en quarantena a Madrid, presenta símptomes d'antivirus.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
0: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Es tracta d'un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i del seu entorn, tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. En té tots els detalls en Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
20: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
21: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
22: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
20: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: I passem per Lleida, ja que es prepara tot, ja està tot a punt pràcticament per al 45è aplec del Cargol, amb una edició de rècord, per cert. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda a la font del Passeig Central. La festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat amb els trencaclasques com a colla d'honor i l'actor Xavier Bertran com a convidat per inaugurar l'edició d'enguany, la qual acollirà 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes. L'acte el conduirà el senyor Posto i anirà acompanyat de la xaranga Maito Kembe i els castellers de Lleida. També tindrà lloc el lliurament del premi del 18è concurs internacional d'humor gràfic cargoler. Cap a les 10 de la nit, les colles faran el clàssic sopar de germanor i la festa continuarà amb la gran nit de la plaquista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les Penyes i a la plaça central. Aquesta comptarà amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de la plec, però que no pertanyen a cap colla. La FECOLL preveu uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana, que podran accedir al recinte lliurement amb una pulsera identificativa que trobaran a la porta d'accés, amb l'objectiu de garantir la seguretat de tothom.
0: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso de Barcelona, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030. Ho farà a través d'adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i cessions que millorin el fons del museu.
2: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
24: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
0: I atenció a aquesta reflexió. Com afecta la intel·ligència artificial a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat una jornada de debat per analitzar aquesta situació i prendre-hi mesures, si cal. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
3: Xavi Ramiro, que és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
5: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit una tecnologia, que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè, en el fons, els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
3: La pica plega a mig miler d'il·lustradors catalans.
0: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins la zona d'exclusió afectada per aquest brot de pesta. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
6: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.

0: Màxima expectació del món de la música que mira cap a Barcelona perquè avui i demà hi actua Bad Bunny. És a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar més fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat a dia d'avui al món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: Aquí no podem oblidar mai és a Joan Barberà. Arriben els esports. Bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a la final de la màxima competició continental. Escoltem Quica Natzaret.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga. Primera divisió, el Girona de Michel Sánchez té una autèntica final. Escoltem el tècnic.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Partit a caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió o en cas d'empat o derrota contra l'Elx demà a Montilivi d'ascens a segona divisió. Més futbol, diumenge juguen els partits de tornada de les semifinals del play-off per pujar a la segona federació a 2:15 Cornellà-Vilanova amb avantatge dels del Baix Llobregat després de guanyar per 0-1 i a les 6 de la tarda Badalona-L'Hospitalet. Els badalonins afronten el partit després d'haver guanyat 2-0 en el primer partit. Escoltem el tècnic local Miquel Azparren.
5: Bueno, claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ja te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
2: Els dos partits es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en bàsquet, la primera incorporació de l'Espart Girona per la temporada que ve és Iana Martín. Escoltem Pere Puig, director esportiu.
6: Molt i molt contents que Iana Martín s'hagi decidit per la nostra proposta i jugui les dues properes temporades de Girona. Contents perquè disposarem d'una base amb molt i molt de futur, però que alhora és una realitat, una de les jugadores joves més importants d'Europa i que ens garantitza doncs, una bona direcció de joc, punts, defensa, caràcter, lideratge fins i tot per la seva edat, tot i la seva edat. Per tant, estem molt i molt satisfets.
2: Les paraules de Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona. I en waterpolo, avui es juga el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina entre el Sabadell i el Mataró.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre, puntuals. Bona tarda i millor cap de setmana.
7: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

L'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o l'estorbes, val més dir-ho. Escolta'm,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

posar-se a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable, una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable, la llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys...

cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor. Sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic. 1, 2, 3, 4...

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: L'any 2009, coincidint amb l'esclat de la crisi, Vic va crear un Consell de la Ciutat. Era una mena de senat vigatà format per un centenar de persones representatives que debatien temes transcendents i intentaven aportar-hi solucions. A la primera reunió es va aprovar 32 propostes elaborades prèviament per diverses comissions de treball. La gran preocupació d'aquell moment era l'augment de la pobresa, amb cada cop més persones sense feina i també més desnonaments derivats de l'esclat de la bombolla immobiliària. Davant d'aquesta situació, es van proposar la construcció d'un alberg social per acollir les persones que no tenien on dormir. Després de descartar un projecte previst al Coll de Vic, l'alcalde Josep Maria Vila d'Abdal i el regidor de Benestar i Família, Xavier Ferrés, van obrir l'any 2012 un alberg social en uns locals de la parròquia del Remei cedits de l'Ajuntament. Gestionat per Càritas, tenien 40 llits, 3 per transeünts amb estades de fins a un mes i 10 per estades més llargues de fins a 3 mesos. En aquell moment la decisió va ser valenta. La política tenia una xarxa de seguretat per als més necessitats. 14 anys després i sota la gestió de la Fundació Projecte i Vida, l'Ajuntament n'ha anunciat el tancament. La justificació de l'actual regidora de Benestar i Família, Núria Homs, és que en els últims anys l'alberg havia deixat de complir la funció de recurs d'urgència per a persones sense habitatge i s'havia convertit, en alguns casos, en un recurs de llarga durada. També s'assegura que darrerament s'han produït episodis d'inseguretat que han posat en risc la vida dels treballadors. Tot plegat, però, segurament s'hauria pogut arreglar. Ara bé, l'Ajuntament de Vic ha decidit tirar pel dret, obviant que el problema no desapareixerà. Hi ha persones que, pel motiu que sigui, viuen situacions de pobresa extrema. Sovint, a més, s'afegeixen persones amb problemes de salut mental o addiccions. Si aquests casos no es tracten des del punt de vista sanitari i social, els afectats poden acabar dormint al carrer. Una situació que no només vulnera la dignitat de la persona, sinó que comporta altres problemes de convivència per als veïns. Si es tanca l'alberg social, cal garantir que hi hagi prou pisos d'emergència per fer front a una realitat que no desapareixerà. La política ha d'assegurar sempre la protecció dels més febles i evitar que la pobresa pugui convertir-se en una eina de confrontació. És divendres 22 de maig del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, a la tertúlia, parlarem sobre la polèmica al Col·legi del Roser de Sant Julià sobre la implementació de l'uniforme a partir del curs vinent, un fet que ha causat opinions dividides entre famílies, la direcció de l'escola, infants i de l'AFA. I tot això ho farem de la mà dels periodistes Carles Fiter i Jordi Vilarrudà. Després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment a 9:45 del matí dels clàssics musicals i avui Jaume Espuny ens portarà l'àlbum Murder Ballads de Nick Cave. I a la recta final del programa, a 10:45, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'escola La Sínia de Vic denuncia problemes de salubritat provocats pels fongs i les humitats de les filtracions d'aigua que s'acumula a la teulada i baixa per les parets del centre. Andreu Jiménez.
2: La directora de l'escola La Sínia de Vic, Mireia Escobar, feia broma aquest dimecres al matí amb els alumnes d'una de les aules del centre dient-los que entre les humitats de les parets havien d'intentar trobar les cares de Belmez. I raó no li faltava, perquè tal és magnitud de problema que els més petits hi poden arribar a distingir tota mena de formes. Les filtracions d'aigua que pateix el centre des de fa anys han provocat fongs i humitats que s'han accentuat en períodes de pluges abundants. La direcció es queixa que s'han anat fent pedaços, però no s'ha solucionat l'arrel del problema, que és el mal estat de la teulada. Sentim a la directora, Mireia Escobar.
3: Es va fer com una actuació a la cuina que era urgent i després van dir que vindrien a fer un tractament a les parets, que traurien les fustes malmeses i això, però d'això ja fa 3 setmanes i veiem que la cosa no acaba d'avançar. Cada vegada està més malmès, ha plogut molt aquests dies i hem de tenir cubells a les escales i hem d'anar traient tots els treballs dels infants, anar retirant les pissarres digitals, tot, perquè és que es fa molt bé.
2: Els problemes estructurals no són l'única preocupació. Les afeccions respiratòries derivades dels fongs i les humitats que poden tenir els alumnes ara són la seva inquietud principal.
3: És que entres a qualsevol aula de les que hi ha filtració i fa olor d'humitat. I això ja ens van dir que no és saludable. Vull dir, tothom sap que si hi ha floridura negra és tòxic i que a la llarga pot produir problemes respiratoris. Aleshores, tenim algun alumne que és asmàtic i ja s'està veient una mica que hi ha conseqüències que necessiten més inhaladors. I, clar, no volem que la cosa vagi a pitjor.
2: L'Associació de Familiars d'Alumnes ha traslladat la reclamació al síndic de Greuges per intentar pressionar per trobar una solució imminent. Ho explica la presidenta de l'AFA, Yolanda Baena.
4: Si tu visquessis en una casa així, no et deixarien viure amb canalla. En canvi, hi ha una escola amb 400 nens, més els treballadors, no hi ha cap problema. Això, clar, qui m'ho expliqui, perquè jo no ho entenc. A ple hivern, que s'hagin d'obrir les finestres perquè fa aquesta olor a humitat. Els nens amb l'anorac, perquè fa fred, i igualment has d'obrir les finestres perquè, clar, és que no es pot respirar. No, és que no... Jo no sé, és sanitat, és que no ho sé, no entenc per què ningú no fa res.
2: Si aquest estiu no es posa a filar l'agulla per tractar els focs i actuar a la teulada, es planteja no començar el curs al setembre. El Departament d'Educació ha anunciat una inversió de 1,3 milions d'euros per abordar les reparacions del centre. Es preveu substituir la làmina d'impermeabilització dels edificis d'infantil, primària i el gimnàs, canviar el desguàs del porxo i els plafons de fusta que s'han bufat i malmès per l'aigua. La voluntat hi és, però falta saber quan es posarà en marxa.
0: L'escorxador del Ripollès se salva gràcies a una subvenció del Consell Comarcal Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
5: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
6: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits de curs de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció creiem que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
5: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana, et deia això.
7: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades, bàsicament, a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
5: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
8: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant, i ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador

0: després de desestimar les 16 al·legacions que ha rebut el projecte. Només s'ha estimat parcialment una al·legació de les 4 que ha presentat la regidora Laia Jordana del PSC, per un aspecte tècnic relacionat amb la barana de davant de la biblioteca. Aquesta aprovació és clau per poder iniciar les obres en 15 dies o quan l'ACA hagi respost a la declaració jurada que ja li ha fet arribar a l'Ajuntament. Escoltem l'alcalde Pol Cabotí.
1: L'ACA el que ens demana és fer aquesta declaració de responsable abans d'iniciar les obres. Hem esperat doncs, a tenir la resolució de les al·legacions per fer-ho, evidentment, amb el termini corresponent i quan l'ACA doni el vistiplau o no el doni i hagin passat els dies, doncs llavors es podran iniciar les obres, sí.
0: Junts per Sant Feliu de Codines ha tornat a defensar l'obertura de l'avinguda Generalitat cap a l'Escletxa. La formació també s'ha oposat a les espècies d'arbres per respecte a la reforma i al canvi de tipus de sorra, entre d'altres. El portaveu del grup, Pere Pla de Vall, a més, ha lamentat que les al·legacions s'hagin respost només per la vessant tècnica.
2: Sistemàticament es desestimen, només amb un informe del tècnic municipal, l'arquitecte, més que res, perquè tampoc hi ha enginyer, i es desestimen sempre en base a que això o no forma part del projecte o no forma part de la solució tècnica, quan tots sabem que un projecte és una solució tècnica, evidentment, pues un projecte social, és un projecte doncs, de vida social, no? Per tant, que només respongui a l'arquitecte quan hi ha moltes més consideracions més variades i ningú respongui res, pues la veritat ens sembla molt pobre.
0: La regidora socialista Laia Jordà ha explicat que els motius per abstenir-se són els mateixos que els van portar a fer-ho en l'aprovació inicial i ha demanat al govern que es plantegi la substitució entre les moreres i els fanals. La majoria de delegacions presentades feien referència als aspectes com la il·luminació, el manteniment dels fanals actuals, la mobilitat a l'espai, l'entrada i sortida de vehicles, les espècies d'arbres, el paviment de sorra o la zona de càrrega i descàrrega. El regidor d'Urbanisme les ha repassat una per una per esgrimir els resultats, els estudis previs o els motius tècnics per rebutjar-les. El debat ha continuat en l'apartat de precs i preguntes del públic. Tot i que el d'aquest dimecres era un ple extraordinari, per tant, a priori sense preguntes, l'alcalde ha donat la paraula als assistents. En acabar el debat es va viure una situació tensa quan dues persones del públic van voler desacreditar la reforma plantejada pel govern pel fet que qui el formen no han nascut a Sant Feliu. Un argument que l'alcalde va lamentar i va sentenciar tot dient que si aquesta qualificació era un retret, es tractava d'un retret a la democràcia.
3: I la bassa dels ànecs de la Roca del Vallès ja està oberta a la ciutadania després dels treballs de recuperació ambiental. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Així és, Ona. L'Ajuntament ha retirat les tanques i la ciutadania ja pot començar a accedir a aquest espai natural recuperat. Per tant, la bassa dels ànecs torna a estar oberta a tots els veïns i veïnes de la Roca del Vallès, així com de la comarca, després de mesos de treballs de recuperació ecològica i ambiental de l'espai. Els treballs executats han permès transformar i recuperar l'entorn de la bassa amb actuacions de millora ambiental i paisatgística per convertir-la en un espai més accessible, agradable i integrat amb l'entorn natural. De fet, durant aquestes darreres setmanes, l'Ajuntament havia demanat a la ciutadania que no accedís a la zona mentre es completaven les actuacions finals i les noves plantacions acabades d'arrelar. I és que, de fet, la recuperació de la bassa dels ànecs s'emmarca en el projecte impulsat per Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya per renaturalitzar i posar en valor aquest espai emblemàtic del municipi. Tot i la reobertura de l'espai, l'Ajuntament informa que més endavant es farà una inauguració oficial de la nova bassa dels ànecs en una jornada oberta a la ciutadania per celebrar la recuperació d'aquest entorn natural i preguen que se'n faci un ús responsable i es respecti la vegetació i els elements naturals per contribuir a la seva conservació de llarga durada.
3: El Consell Empresarial d'Osona, juntament amb la Fundació Sant Tomàs, van celebrar ahir al matí la jornada Diversitat en Valor, una sessió adreçada a empreses i professionals interessats a conèixer de primera mà els reptes, oportunitats i experiències vinculades a la inclusió laboral de persones amb discapacitat. Andreu.
5: Amb la participació d'empreses del territori, la sala d'actes del Seminari de Vic va acollir ahir una jornada amb l'objectiu de generar coneixement i sensibilització al voltant dels beneficis socials i empresarials de la inclusió. Organitzada per Sant Tomàs i el CEDO, la iniciativa vol promocionar la contractació de persones amb discapacitat a empreses de la comarca. Sentim el president de Sant Tomàs i tresorer del CEDO, Joan Casany.
6: Les empreses avui tenen necessitats de trobar llocs de treball, tenen necessitats de realització, té necessitats de responsabilitat social i Sant Tomàs a la vegada té moltes persones persones amb discapacitats que tenen suficients aptituds i capacitats per poder treballar en empreses ordinàries. Per tant, trobar i buscar la conjunció d'aquestes dues necessitats ens ha semblat molt necessari.
5: L'atur de

0: Les persones amb discapacitat continua sent elevat, prop del 16%. La sessió va voler posar en valor la diversitat de les organitzacions més enllà del compliment normatiu. La jornada va donar veu a experiències empresarials del territori, per una banda la contractació directa, com és el cas del consultori Vallès, que ho fa amb dos treballadors. Sentim a la gerent del consultori, Clàudia Vallès.
1: En el nostre cas ha estat un èxit del 100% i per l'entorn tots ens hem donat compte de que, escolta, ella té un tant per cent que posa en un paper, però la feina que està fent la fa com ningú, vull dir, igual que les companyes, i acotant la feina que fa amb les funcions que té que fer, va perfecta.
0: Per altra, el model d'enclavament laboral, com és el cas de l'empresa Sobe, en parla el seu responsable de recursos humans, Martí Ferrer. Fabrer.
2: És un èxit en tots els aspectes. És a dir, ens ajuda en temes productius i logístics i sobretot ens aporta valors. I a nivell d'integració amb tot l'equip de l'empresa és pràcticament, són treballadors de l'empresa pràcticament igual que tots, és a dir, estan plenament integrats.
0: El missatge final és clar.
1: Ingresco la gent que es triguin una mica aquesta mandra que tenim tots, que ens fa una mica de basarda de dir, va, som-hi, provem-ho. Jo penso que és més fàcil del que sembla.
0: La jornada va començar a les 9 del matí i ja va allargar fins les 11.
3: I a Roda de Ter aquest dimecres es va inaugurar Autèntic, un espai d'art inclusiu de la Fundació Sant Tomàs que promou l'art i el disseny com a eines d'expressió, empoderament i transformació social de persones amb discapacitat intel·lectual.
0: Autèntic va néixer fa 8 anys amb la voluntat de potenciar el talent i la sensibilitat artística de persones amb discapacitat intel·lectual de Sant Tomàs. Ara el projecte ha plantat llavor a Roda de Ter amb unes noves instal·lacions que atendran un total de 21 projectes. Ho expliquen en Sergi i la Marta, participants del projecte.
4: Quan venim a l'espai Autèntic només venim a pintar. Venim a un espai on podem expressar-nos, compartir idees i mostrar el nostre art.
5: Aquí a l'espai també aprenem moltes coses. Tècniques noves, maneres diferents de crear i coneixem molts artistes.
4: Autèntic ens ajuda a tenir més confiança en nosaltres mateixos.
5: I avui també em fa molta il·lusió veure les nostres obres exposades i poder compartir-les amb vosaltres.
0: Atendran 21 persones i no projectes. Autèntic s'ha concebut com un espai obert, accessible i segur que afavoreix a les persones a desenvolupar la seva pròpia veu creativa amb idees que acaben materialitzant-se en projectes reals. En parlen la responsable del projecte, Anna Freixas, i el president de Sant Tomàs, Joan Casany.
6: Durant aquests anys hem desenvolupat projectes per a empreses, universitats, editorials i moltes altres entitats. I si hi ha una cosa que hem après és que quan les persones tenen oportunitats, tenen confiança i els recursos adequats, la creativitat no té límits. I això és el que dona sentit autèntic.
7: A Sant Tomàs sempre hem defensat que cada persona té capacitats, inquietuds i somnis propis. I la nostra responsabilitat és escoltar-les i oferir els suports necessaris perquè puguin desenvolupar-los. Una societat millor és aquella que dona oportunitats reals a tothom perquè pugui mostrar qui és i què pot aportar.
0: Des de Naura Fundació Caixa Manlleu han cedit aquest local valorant la gran tasca social que fa Sant Tomàs, posant en relleu el seu compromís social en projectes que deixen empremta al territori, un projecte que pretén apropar l'art inclusiu a tota la comunitat creant vincles amb associacions, entitats, escoles i empreses.
3: 4 alumnes de quart d'ESO de l'Institut Maria de Bell-lloc de Vigues i Riells del FAI han aconseguit la quarta posició de l'edició d'enguany de les Olimpiades de Gramàtica a l'Aia de Déu.
8: L'equip, format per estudiants del centre de Vigues i Riells del FAI, va participar en aquesta competició lingüística que posa a prova els coneixements de gramàtica i llengua catalana d'alumnes d'arreu del territori. La participació del Maria de Bell-lloc ha estat especialment destacada, tenint en compte l'alt nivell de competició i el nombre de centres participants. Els alumnes van superar diverses proves relacionades amb la sintaxi, la morfologia, el lèxic i l'expressió lingüística, fins a situar-se entre els millors classificats del certamen. Des del centre educatiu valoren molt positivament el resultat, no només per la posició aconseguida, sinó també pel treball en equip, la preparació i l'interès dels alumnes per la llengua.
3: I el Mercat del Trastó de Sant Joan de les Abadesses celebra el 10è aniversari amb 20 edicions i Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
9: Aquest pròxim diumenge, l'espai de la Coromina del Bac de Sant Joan de les Abadeses acollirà la 20a edició del Mercat del Trasto, que se celebra un parell de cops l'any i, per tant, ja fa una dècada que va aterrar al municipi. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer, de més, parlant de la importància d'aquest mercat.
10: De fet, el Mercat del Trasto va començar com una iniciativa d'aquelles que no saps molt bé el recorregut que tindrà ni l'acceptació que tindrà, però molts anys s'ha consolidat. Segurament el fet de només fer-lo dues vegades a l'any, a poc ha crescut en parades, ha crescut molt, sobretot molt amb nombre de visites, compradors, i per tant contents, perquè quan s'organitza una activitat, sigui la que sigui, aquesta va molt vinculada a la promoció econòmica, el reforç, no?, de l'apoderament del poble, en qual poder captar, no?, també activitats extraordinàries com aquesta, però també públic que vingui per l'activitat, però per altra banda aprofitin per visitar el poble, també, doncs, per què no, doncs, per diumenge hi ha mercat, aquells comerços que estan oberts, doncs, que puguin tenir, doncs, un dia, doncs, més bo de caixa, no?
9: El mercat és un espai on donar una segona vida a mobles, llibres, estris, elements de decoració, peces de col·leccionisme i d'altres materials que poden trobar nous usos i propietaris. Aquesta aposta per la reutilització connecta amb la reducció de residus, l'aprofitament dels recursos i una manera de consumir més vinculada a la proximitat, l'intercanvi i la descoberta. Amb dues edicions anuals, una a la primavera i una altra a la tardor, el mercat del Trasto ha anat creixent fins a convertir-se en una convocatòria esperada tant pels firaires habituals com per les persones que s'hi acosten a passejar, remenar i trobar-hi peces singulars. De fet, en les darreres edicions ha arribat a plegar al voltant de 4.000 persones en una sola jornada. La ubicació també ajuda que vingui molta gent, ja que està situat a l'entrada del municipi venint d'Olot i Camprodon, i disposa de carrers amplis, espais oberts i zones pròximes que permeten ordenar les 300 parades que hi ha, els vehicles dels firaires i l'aparcament dels visitants. També hi participen algunes entitats del poble, però un dels factors que ha contribuït a consolidar la fira ha estat la presència de firaires especialitzats provinents de diversos punts de Catalunya, així com l'assessorament del brocanter olotí Miquel Gifre, que va ajudar a reforçar la xarxa de participants.
3: Música clàssica, música gospel, música moderna. Aquests són només alguns dels estils musicals que s'han pogut escoltar a la primera trobada de les 10 corals que hi ha a Cardedeu, Enric Rubio.
11: Així és, Ona, i és que les diferents formacions s'han reunit a la Tèxtil Rase per oferir un repertori molt variat, així com per posar en valor la qualitat musical que hi ha a Cardedeu. Escoltem a Glòria Segura, presidenta de l'agrupació Coral Cardedeuenca.
12: Un dia estàvem parlant i vam dir, hi ha moltes corals aquí a Cardedeu, i ens vam trobar tots els directors de corals, ho vam organitzar una mica un penya, diguem-ne, des de l'agrupació coral cardedeuenca, i en comptes de 8 ens en vam trobar 10. I bueno, vam començar a engegar, doncs, aquesta trobada, i bueno, doncs avui hem estat assajant des de les 4 de la tarda fins a les 7, després hem fet una mica de berenar de germanor i ara presentem aquest concert.
11: Cada coral ha presentat una o dues peces de l'estil que les caracteritza i posteriorment s'han interpretat alguns cants comuns. Tot plegat una manera de compartir experiències i conèixer altres persones amb qui compartir la passió. Escoltem també a Mercè Uller.
13: Conèixer-nos, perquè no sabíem... Jo no n'era conscient, per exemple, que hi havia 10 corals de Cardedeu, i això ens està com sorprenent, no?, també, que cadascú està bé dintre la seva bombolleta, però poder fer alguna cosa juntament és com molt potent.
12: Bueno, doncs conèixer-nos una mica. Tots ens agrada cantar, són estils diferents, poder conèixer què fan les altres corals i poder triar i remenar, fins i tot per la gent que encara no canta, si li ve de gust, doncs ja poden veure que realment Cardedeu canta, i canta molt.
11: La trobada ha servit per donar valor a la riquesa i la diversitat del cant coral a Cardedeu, una jornada marcada per la convivència i la música compartida. Una primera edició en definitiva que neix amb la voluntat de tenir continuïtat i convertir-se en un punt de trobada entre les corals del municipi.
3: I del 29 al 31 de maig, Espais Singulars de Vic es tornaran a omplir amb la desena edició del So de les Cases, Andreu Jiménez.
0: La música i l'art contemporani tornaran a omplir Espais Singulars de Vic amb la desena edició del So de les Cases. Aquest any compta amb 14 espais, amb espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada, i la gran novetat és precisament la incorporació de 5 propostes d'art contemporani amb la voluntat de fusionar patrimoni, música i creació artística.
3: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
14: Casa Terradellos us ofereix el temps.
3: Pepa Costa, bon dia.
15: Bon dia. Per fi són divendres. Benvinguts a l'Espai del Temps. El gran titular d'avui és que estem a les portes del primer cap de setmana 100% de platja d'aquest 2026. Sens dubte, ha canviat moltíssim el temps en molt pocs dies. Tenim un anticicló molt potent a prop nostre. Ens està enviant aires africans, aires del nord d'Àfrica, i està fent pujar temperatura de valent. Les mínimes també no paren de pujar. A més, es nota molt que hi ha aquest matalàs d'aire càlid a altituds mitjanes, entre els 700 i els 1.500 metres. Hi ha aquest, com deia, aquest matalàs d'aire càlid. Les mínimes han estat bastant altes en aquestes altituds. I és que tenim això, aquesta entrada d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, fruit d'aquest anticicló que tenim ben i ben a prop. Una entrada d'aire càlid que es mantindrà ben bé tot el cap de setmana. Fins i tot avui les temperatures poden pujar un o dos graus més. Màximes tocant o superant lleugerament els 30 graus. Unes temperatures altes per l'època de l'any. Jo crec que no històriques. Jo recordo bastants finals de maig també amb valors molt elevats. I, malauradament, es torna a repetir, eh? És una constant ja els últims anys, a finals de maig, aquestes entrades ja d'aire càlid. Per tant, tant avui com demà com diumenge, màximes al voltant dels 30 graus i mínimes al voltant dels 15 graus. Temperatures ben altes, les mínimes i les màximes. Pel que fa a l'estat del cel, molt poca nuvolositat. Avui poder algunes tempestes cap al Pirineu, però molt poc importants. Demà i diumenge també creixeran algunes nuvolades, però deixaran ben poques conseqüències. No hauria de ploure cap dels dies. Com a molt, això que deia, quatre gotes a la zona del Pirineu. Vents de sud, que són els responsables d'aquesta pujada de temperatures, febles i mala visibilitat. Aquesta pols en suspensió provinent del gran desert del Sàhara que el tenim aquí a tocar. Res més, a disfrutar d'aquest cap de setmana de platja, de temperatures altes i que vagi tot molt i molt bé. Gràcies.
14: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
3: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns. Que tinguis també molt bon cap de setmana. I nosaltres ja sabeu que avui a la tertúlia parlarem sobre la polèmica del Col·legi El Roser de Sant Julià de Vilatorta sobre la implementació de l'uniforme que es farà a partir del curs vinent. Però tot això després de publicitat 3 minuts i tornem fins ara.
14: El nou FM, el nou so d'Osona.
16: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
17: Demà, una furgoneta per treballar.
16: I demà passat, un monovolum per viatjar.
17: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
16: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
17: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
16: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
18: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.com i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
19: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida, número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
20: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
21: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
22: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
23: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
21: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
24: El 9FM. El nou so d'Osona.
25: Territori 17.
3: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou, què tal?
0: Bon dia de nou, bona.
3: Com portem aquest divendres? Com comença?
0: Malament.
3: Malament? Comença
0: sí,
3: malament.
0: Sí, avui malament. El divendres avui fatal.
3: El teu divendres podríem dir que és el meu dilluns?
0: No, no, però...
3: El teu dilluns també és molt dilluns.
0: No, però avui ha sigut molt... És que avui és... Avui malament.
3: Avui malament, doncs ho deixem aquí. A veure si remuntes una mica el dia.
0: A veure si remunto, sí.
3: Doncs va, Andreu, comencem per la portada del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, que, com sempre, cada divendres doncs, tenim nova edició. Explica'ns.
0: Doncs mira, el titular és Grup Vinyes compra la fàbrica de l'agrària de Torelló per fer-hi pinso per a vedells. L'empresa bigatana invertirà 1,5 milions per adequar la nau tancada des del setembre del 2024. I la imatge destacada, doncs, en uns minuts aquí a la tertúlia en parlarem, que és sobre si a l'escola del Roser de Sant Julià de Vilatorta, a partir de l'any que ve els alumnes hauran d'anar amb uniforme, i doncs, la imatge són pares, una vintena de pares manifestant-se davant de l'escola per aquesta mesura i que s'ha mostrat en contra des de molts pares d'aquest centre educatiu. Mm.
3: I seguim ara per la portada de l'edició del Vallès Oriental del 9-9, Andreu.
0: Olor estiu, per tant, aquí ja parlen de festes majors. La festa major de Granollers té un impacte econòmic de 5,1 milions, 3,1 en menjar i begudes. Les barres són el 44% dels 52.100 euros ingressats pels blancs i blaus i les entitats. Mm. I la imatge, doncs, la Garriga, que torna en els contenidors del poble, ja que ara hi haurà un sistema híbrid de recollida amb quatre models. Mm. Abans hi havia el porta a porta i ara hi haurà quatre models.
3: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'estat. Començarem per els diaris catalans. Portada de La Vanguardia.
0: Que mira, avui el titular de la portada de La Vanguardia és el jutge bloqueja els comptes de Zapatero i de l'empresa de les filles. L'instructor reté 490.000 euros la quantitat de la suposada comissió per al rescat de Plus Ultra, mesura habitual en aquesta mena de causes.
3: Mm. I seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
0: Bé, doncs avui la portada del diari Ara, el titular és els sindicats no aflueixen i exigeixen una nova proposta al govern. La contraproposta dels mestres demana 500 euros més al sou i 6.000 reforços de plantilla. Mm-hmm. La negociació amb el Departament d'Educació continuarà avui i es manté la convocatòria de vagues. I a la imatge, doncs, és sobre la Sagrada Família, on Sisè Cantaire rebran el Papa a la Sagrada Família. Tot a punt per la missa que farà el Lleó 14 el 10 de juny a la Sagrada Família, on rebran uns 600 cantaires i 8.000 persones podran accedir en aquest mm-hmm. trobament amb el Papa.
3: Seguim ara per al periòdico.
0: Les comunitats del PP i el PSOE pacten en el pla d'habitatge. Les autonomies i el govern central acorden el repartiment del fons del Pla Estatal 2026-2030, que busca mobilitzar 7.000 milions d'euros en construcció de vivenda protegida, rehabilitació i ajudes al lloguer. I la imatge destacada és que la Sagrada Família ja està a punt. El temple revela a l'interior de la seva torre central. La benedicció del Papa reunirà 8.000 persones, la meitat fidels de parròquies de la diòcesi.
3: Mm. I ara, Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, per la del Punt avui.
0: L'ideal fracassat de l'ensenyament anarquista. A Blanes, el 1937, es vinculen estudis artístics i treballa a través de la col·laboració entre l'antifeixista alemanya Etta Feder i el pintor surrealista Àngel Planells.
3: Mm-hmm. Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
0: Que titula El jutge bloqueja 500.000 euros als comptes de Zapatero. L'Audiència Nacional congela una quantitat equivalent al que va cobrar d'anàlisis rellevant. La companyia aèria negocia un pla de viabilitat després de l'impagament de 19 milions de rescat. I a la imatge doncs, es veuen els Javis ahir al Festival de Canes, que s'està doncs, duent a terme aquests dies, i bé, que són alguns dels que poden ser premiats.
3: I ara seguim per la portada del Mundo.
0: El titular Zapatero va passar 36 factures en viatges a Marroc, Xina i Colòmbia. Va justificar els gasts amb la captació de clients i l'obtenció d'informació d'interès en els països. Els documents també es refereixen a 16 informes escrits, assessories verbals, hi ha webs i zooms mensuals. El jutge sosté que el motiu real dels cobraments va ser anàlisi rellevant per facilitar el rescat de Plus Ultra.
3: Andreu, seguim per Razón.
0: La Razón, el titular és el Consell de Ministres va utilitzar el carril VIP per rescatar a Plus Ultra. I a la imatge doncs, es veu a la ministra a Sara Hassen i a Torrejón d'Ardoz, juntament amb el president del govern espanyol, a Pedro Sánchez.
3: I acabarem el repàs de portades, com sempre, per la portada de l'ABC.
0: La justícia bloqueja els comptes bancaris de Zapatero. I la imatge, doncs,
3: és una caricatura.
0: Una caricatura de José, no sé si és a Zapatero, però bé, una caricatura enrient-se d'aquest cas i una mica sarcàstic, podríem dir.
3: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobareu avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
0: Fins ara, Ona.
23: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 6 minuts de 2:15 i és moment per la tertúlia.

0: Doncs bé, com us explicàvem avui, a la tertúlia parlarem sobre la polèmica al Col·legi del Roser de Sant Julià, sobre aquesta implementació d'uniforme que es farà a partir del curs vinent. Un fet doncs, que ha causat opinions dividides entre famílies, la direcció de l'escola, infants i també doncs, de l'AFA. I això ho farem de la mà d'en Carles Fiter i d'en Jordi Bielorrada, que ja els tenim aquí a punt. Els dos, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, començarem per les persones que ens estiguin escoltant i ens estiguin veient. Una miqueta de context de com s'ha arribat a aquest punt i el perquè d'aquestes opinions dividides.
1: A veure, això és una decisió que ja havia anunciat. Si posem el context, el Col·legi del Roser de Sant Julià fa uns quants anys, uns 4-5 anys va anunciar el seu tancament, les famílies van protestar en manifestacions molt multitudinàries, res a veure amb les que hi ha, diguéssim, a la portada d'avui, el del 9-9, per evitar, diguéssim, el tancament d'aquesta escola, i, bueno, i finalment doncs, hi va haver un grup que va decidir doncs, salvar l'escola i fer-se en càrrec. I ja llavors, crec que en el primer les primeres reunions o les primeres diguéssim, trobades amb les famílies ja es va anunciar doncs, la intenció d'implementar a llarg o curta d'implementar a mitjà o a llarg termini un uniforme. Per tant, diguéssim, avisades diguéssim, les famílies estaven. A partir d'aquí la decisió ha arribat i ha causat polèmica amb algunes famílies que no hi estan d'acord o veuen que segurament la queixa principal que deien, diguéssim, el dilluns quan van protestar és que no se'ls escoltava prou aquesta la discrepància de més enllà de l'uniforme, el com ha de ser aquest uniforme i també un codi d'indumentària, de vestimenta.
0: Ara parlarem més sobre aquest uniforme. També m'agradaria parlar o expliquem a la gent quin tipus d'escola és.
1: Sí, és una escola concertada, vull dir, és una escola concertada de titularitat privada i, per tant, en aquest sentit, té la potestat de decidir si vol implementar l'uniforme o no.
0: Vull començar llançant-vos alguna pregunta, que és el que tu també explicaves avui, Carles, a l'article que ha sortit avui a l'edició del 9-9. Creieu que un uniforme realment serveix per reduir desigualtats o acaba generant-ne més?
1: Va, que comencin jo.
2: A veure, no ho tinc molt clar, perquè sí que és veritat que hi ha qui diu l'uniforme és igualitari en el sentit de que cadascú va amb la mateixa roba i s'habiten exhibicions de marques, etc, etc, etc. Bé, per una part això. Però sí que és veritat que en el context nostre, perquè estem parlant en el context de Catalunya, l'uniforme sempre s'ha associat amb escoles privades una mica elitistes, podríem dir. Qui és que porta uniformes actualment avui? Nosaltres aquí hem vist a vegades, segurament, estudiants aquí que estaven en escoles com, no ho sé, el PIBE o algun altre, que agafaven un autobús i marxaven cada dia vestits amb el seu uniforme, fora de Vic, eh? Fora. I fins i tot fora d'Osona alguna. Llavors, tenien aquesta connotació, o sigui, no només aquí, ara he posat aquest exemple perquè és el que segurament hem vist a vegades i encara veiem, i fora d'aquí, doncs, de la comarca, doncs, també, escoles amb uniforme són escoles privades amb un cert caire d'elit i fins i tot alguna que és privada-privada, no privada concertada, com és el cas. Per tant, una cosa és la teoria, que en principi pot ser bona, de que l'uniforme iguala, però l'altra és aquesta de que aquí la connotació de l'uniforme és una altra, deixant de banda de que molts pares, mares o avis puguin tenir a més un record de que l'uniforme en un moment donat a la seva infància havia estat una cosa de l'educació franquista, que les escoles llavors les públiques llavors sí, anaven amb uniforme i que l'alliberament va ser treure-se'l de sobre, no? Això també, però ja situant-nos en un context ben actual, diria que la reflexió seria aquesta, llavors és ambivalent això també, i no sé fins i tot si esclar, en un moment en què l'escola procura tenir una atenció a la diversitat, aquesta atenció d'alguna manera individual que necessita cada alumne en funció de les seves característiques, dels seus ritmes d'aprenentatge, de moltes coses, l'escola inclusiva, per entendre's. Clar, el fet de posar un vestimenta que iguali a tothom, no sé si és un missatge fins a cert punt contradictori amb el missatge pedagògic de l'escola, de que hem de procurar que l'escola s'adapti en la mesura del que sigui possible a l'individu, no? A l'alumne, a cada un. Per tant, jo faria aquesta reflexió, també.
1: Sí, no, jo també, molt similar amb en Jordi, amb el que comenta, és a dir, la tradició que hi ha i que avui expliquem al 9-9, gràcies també a en Jordi Collet, que és catedràtic de Sociologia de l'Educació. Ell ens explica això, la tradició que, diguéssim, associem aquí a Catalunya amb l'uniforme, que és totalment que era una peça relacionada amb l'escola franquista i, per tant, les escoles que van néixer eren de trencament. En canvi, a Europa també se segueix una mica aquesta escola, diguéssim, de masses, d'uniformització, accés igual a tothom a l'educació. Per això a Anglaterra, tant les privades com les públiques, l'ús de l'uniforme és una cosa que fa pensar en la igualtat. Però, clar, el que és interessant d'aquest debat és que sempre surt. Ara, diguéssim, la polèmica del Roser l'ha tornat a posar sobre la taula, però, per exemple, comentant-ho amb companys i companyes d'aquí a la redacció, clar, jo prenem una companya d'aquí al 9-9, ens deia, ostres, jo hagués agraït anar en uniforme, perquè sentia la pressió estètica de portar una dessuadora de marca i que els meus pares poder no me la podien comprar. Vull dir que ja està associat totalment a escoles d'elit, això hem de ser conscients que aquí a Catalunya les escoles ara mateix que porten uniformes són poques, malgrat, diguéssim, vull dir, això és així, vull dir, són escoles privades. I també el que ens explicava en Collet és que en aquestes escoles també ingleses es busca, diguéssim, aquesta base, aquesta uniformització per, diguéssim, aprofundir en altres coses que no sigui la vestimenta i deixar-la a part. Vull dir, el debat està servit i jo no em puc mullar de dir, ostres...
0: Sí o sí no.
1: Hi ha coses bones, hi ha coses dolentes i també hem de veure com s'aplica aquest uniforme. Amb això què vull dir? Perquè sempre quan podríem ho demanaràs tu, eh? Però clar, després, fins a quin punt l'uniforme limita la llibertat d'expressió? Fins a quin punt l'uniforme crea estereotips de gènere? A veure, aquí jo crec que sempre les més afectades, posem-nos com hi podem, són les noies.
2: Això se sap ara mateix, en aquest moment, si l'uniforme dels nens i de les nenes seria diferent, per exemple?
1: Clar, no, per exemple, aquí el Roser encara no està per determinar, però pel que m'ha arribat, perquè a més també soc de Sant Julià, dona la casualitat, és que sí, que les nenes, per exemple, podran escollir entre portar faldilla o pantaló, però de fet també només seran les nenes les que ja es diferenciaran per això, vull dir que, òbviament, l'estereotip també el marcaran elles, o se sentiran pressionades a marcar-lo en el sentit de dir, ostres, si totes porten faldilla,
0: jo també no tampoc
1: me'n sentiré. Però clar, també s'haurà de veure després el cas hipotètic que a l'escola un noi que se senti noia decideixi que vol portar faldilla. Què passarà aquí? Perquè és el que comentava, per exemple, en Jordi Collet, les escoles angleses són molt estrictes amb l'ús de l'uniforme, n'hi ha, però el dress code aquest, amb la visió més de transgènere, la tenen molt integrada. És a dir, són estrictes a l'hora de portar uniforme, però si tu, com a diguéssim, noi que has nascut biològicament com a noi, decideixes portar una faldilla, doncs tens la possibilitat. Vull dir que es pot fer tot, però veurem què passa a partir d'aquí.
0: És una miqueta un uniforme portat del segle XXI, no? Però potser, clar, aquí el Roser, clar, tampoc podem... Serà tot presumptament, no?
1: Clar, és que precisament el que comentava, per exemple, Collet en aquest reportatge, és depèn de l'ús i l'objectiu que tingui l'institució. Si tu com a institució marques uns estereotips de gènere o marques unes limitacions en la llibertat d'expressió, que aquí també és on ha vingut una mica la queixa dels pares, amb el codi de vestimenta, no portar ungles pintades de colors que no siguin naturals, no portar cabells que no siguin de color natural, arracadetes, vull dir, tu no sé si et deixarien entrar amb piercing.
0: No, amb piercing, amb les ungles pintades... No, a mi no.
1: Aquest codi tot és presumptament, també, però clar, això sí que poder és un límit en aquesta llibertat d'expressió.
0: Clar, o sigui, jo ho dic personalment, ara que ho mencionaves. Clar, a mi, si em fessin això, o sigui, a mi em trencarien. Perquè jo, vull dir, per mi la meva forma d'expressar-me és, doncs, això, portar les ungles pintades, portar el piercing... A mi, si m'ho traiessin... Uf, em costaria, eh? Em costaria, vull dir...
2: Ara, clar, aquí també la veritat és que parlem d'alumnes de quins cursos.
1: Clar, això també, clar, el que ens han explicat perquè... és a partir de la... Per exemple, els més infants crec que només és xandall, és a dir, els cicles inicials són xandalls, crec que a primària comença a portar un polo i un pantalonet i sabates, i diguéssim, a secundària és quan ja és on hi ha més estricte, diguéssim.
2: I que en aquest moment la secundària segurament és el més conflictiu, perquè evidentment una nena de 10 anys o un nen, és igual qui sigui, li pots dir perfectament tu, escolta, no, ungles pintades, no, i no sé què, no. I no tens edat...
1: M'agradaria veure què passa a les cases, Jordi.
2: Sí, sí, sí, sí, m'agradaria veure què passa a les cases. Però, segurament com a escola pots dir, escolta, això ni tampoc no sé, no tens edat de fer-te un tatuatge, ja t'ho faràs quan sigui més gran. Però el problema no és precisament aquesta edat, sinó el moment que a l'adolescència tots aquests factors formen part de la manera de reafirmar-se de cada adolescent. O de la manera de no reafirmar-se, de ser igual que els altres i fer exactament el que fan tots, sí. O sigui, precisament, també pot ser la manera de dir tots ho fan i jo vull ser del grup.
1: Sí.
2: Però en aquestes edats és segurament on hi pot haver, doncs, esclar, on hi haurà segurament el conflicte, fins i tot amb cadascun dels alumnes. Clar, també aquí s'ha de dir una cosa, també. És veritat, o sigui, el dret de manifestar la seva opinió dels pares, evidentment, hi és i és indiscutible. Però, perdoneu, això no és una democràcia, és una escola privada concertada.
1: Concertada, titularitat privada, sí.
2: De titularitat privada.
1: Sí.
2: Per tant, tothom sap a quines regles del joc juga, eh? Té uns propietaris...
1: Tens tota la raó,
2: o sigui,
1: Jordi.
2: No és l'educació pública, per tant, o sigui, juguem aquestes regles, eh? Això no és l'escola pública.
1: Correcte, i també hi ha una pista. Vull dir, si el lema de l'escola és escola catalana familiar i de nivell... A veure, els tiros també sabrem per on van i també sabrem per on van els tiros si fa 4, quan es va salvar, diguéssim, l'escola del seu tancament, es va avisar que s'implementaria l'uniforme. Jo entenc que hi ha hagut la queixa de no...
2: Hi ha d'haver informació.
1: Sí, clar.
2: Hi ha d'haver informació
1: i comunicació, que segurament és el que ha fallat, i això hem de ser conscients.
2: No es diu escola assembleària en què tots decidim. No es diu així, eh? O sigui, clar...
1: Sí, no, la pista hi és. No, i el que també trobo interessant amb això que dèiem, sobretot de la vestimenta, és a veure per què des de la gerència de l'escola, també, que vull dir, si una cosa hem de tenir clara és que en aquesta peça hem parlat amb tothom que ha volgut parlar. Amb pares queixosos, amb pares de l'AFA, pares i mares de l'AFA, i també amb la gerència. Clar, la gerència, una cosa que ens deia és que es volia alliberar, diguéssim, de la pressió estètica, no?, i de la sexualització. Ens agrada veure com s'aplica això. També és interessant, clar, perquè a vegades hi ha un codi d'anomenatori i no hi ha una sexualització, però, clar, també, fins a quin punt hem arribat? Es pot anar amb top a les classes? Es pot anar amb samarretes del Barça a les classes? Perquè, clar, ens trobem amb professors, i això sí que ho sabem de primera mà, que estan, ostres, desesperats en el sentit, no pot ser que en generi un problema un top, no pot ser que en generi un problema una samarreta del Barça o del Girona. Vull dir que costa molt posicionar-se clarament amb això de l'uniforme perquè, ostres, sí a la diversitat, sí a l'expressió de l'alumnat, però, val, com potencies, diguéssim, l'educació, que crec que és el que s'han una mica de cuidar professorat, més enllà de l'abastiment. Vull dir que és molt complicat, eh?
2: Ara mateix m'imagino que la batalla perquè no hi hagi aules amb samarretes de clubs de futbol deu estar bastant perduda.
0: Sí. No, perquè més ara és veritat que és una cosa que abans, potser, almenys quan jo anava a l'escola, vull dir, no tothom es podia permetre el fet de comprar-se una samarreta.
2: Correcte.
0: I ara realment tothom, perquè hi ha imitacions i tal, tothom pot tenir una samarreta. Llavors allò deu ser literalment un entrenament de...
1: Sí, bueno, les dificultats que comporta l'hora de... Aviam, estàs en una època que tens les hormones disparades i si t'ha fallat el teu... ha perdut el teu equip, doncs...
0: No t'afecta anímicament.
1: T'afecta anímicament i estàs trist, et pots barallar amb el que t'ha guanyat. Vull dir que estem en aquest punt, també.
2: I també és un senyal d'estatus, en certa manera, eh? Perquè no totes les famílies es poden permetre comprar una samarreta oficial del Barça, per exemple.
0: Clar, potser algú diu, mira, jo tinc una oficial i tu tens una falsa, ja per això ja et quedes marcat, no?
2: La samarretes oficials del Barça valen una pasta, eh? Força més que segons quines altres vestimentes.
0: Sí.
2: O sigui,
0: sí.
2: No, és com passa, i com diuen els mestres aquests dies, la gestió dels sous cada vegada és més complexa, eh? També, perquè hi ha conflictes, diguem, o debats que fa uns anys no hi haurien estat i que ara emergeixen i es posen sobre la taula i està passant això, debat sobre com, de temes com aquest que tenim ara aquí sobre la taula, que en fi, que és nou a més a Osona, perquè això ara mateix doncs, feia anys que no es donava cap escola de la comarca un ús de l'uniforme com a norma d'un centre educatiu.
1: Sí.
0: Jo també...
1: Digues.
0: Jo anava a l'escola Sagrats Cors de Centelles, que ara és la Badruna.
1: Sí.
0: I era una escola concertada. Llavors, jo vaig arribar a l'ESO, que jo no tenia uniforme, vull dir, jo podia anar com volia, dintre d'unes normes, que és on vull entrar. Llavors sí que els nens sí que anaven amb xandall i quan feien educació física sí que portaven una samarreta amb el logotip sí. de l'escola. Clar, què passa? Moltes vegades havia passat que companyes meves de la classe havien portat algun tipus de samarreta i havia vingut, doncs, la directora, les havia tret de la classe i els havia fet posar una dessuadora o una...
1: Vols dir que anaven massa descotades?
0: Clar. I aquest és el punt de dir, o sigui, fins a quin punt es pot anar el que deies tu, Carles, eh? Es pot anar amb un top, ensenyant la panxa, ensenyant l'esquena, però alhora estàs com dir-li a la persona, sí. No pots vestir així, o l'estàs catalogant de X, diguéssim, yeah. de... Ja l'estàs com, per fet de treure-la a la classe, li estàs dient com que la gent li digui, ostres, aquesta anava més escotada. No sé, aquest punt. Que potser l'uniforme això també ho acaba d'arreglar,
1: sí.
0: però al final també portar uniforme també està sexualitzat en aquest sentit, potser per el fet de pel·lícules o sèries que també s'ha sexualitzat el fet de portar uniforme.
1: Sí. A veure, jo crec que el tema tops i escots segurament és també una altra polèmica. Jo aquí ho veig més, és l'opinió meva, eh? Ho veig més en plan, ostres, també som menors, i sí que és cert que hi ha d'haver una certa protecció, no tant com a límit, no tant pensar-ho com a límit, sinó com a més a protecció, i segurament jo ho veig més amb aquest aspecte.
2: Igual com també, eh? A veure, jo si fos el profe, i mentre...
1: Un noi amb samarreta
2: noi
1: de tires.
2: Amb una samarreta exactament. De tires lluint musculets, sí. O sigui, torna a sortir immediatament per la porta
0: sí.
2: de l'aula,
0: sí, sí, sí,
2: eh?
0: Sí,
2: sí, i se'n va a posar-se alguna cosa.
1: Normalment sempre
2: cosa,
1: han estat més assenyalades
2: sí.
1: les noies,
2: sí.
1: i això
2: sí,
1: crec
2: sí,
1: que
2: sí,
1: també...
2: Sí, sí. Que la norma, en aquest cas, valdria per tots.
1: Correcte.
2: Eh? Això... Si se'm presenta el musculitus de gimnàs allà amb la samarreta de tires i, sí. no, i marxa immediatament.
1: Bueno, o com ensenyar els calçotets, és que és exactament sí. el mateix, a 18 centímetres de calçotets. Vull dir que jo crec que s'ha de, si es fa la norma, el límit que sigui per tothom. I normalment les més mal parades sempre són les noies, i això és cert. Però bueno, també ja ve de casa, és que, esclar, això... Jo, quan penso en això de l'uniforme, penso molt bé. L'uniforme, vale, tu uniformitzes l'alumnat. Clar, a la que sempre passa a les escoles, normalment el guapo del professorat és el professor de gimnàs, perquè és el jove. Com, també hauràs d'uniformar aquest professor de gimnàs, també hauràs d'uniformar la professora de música. Clar, és que, vull dir, per la mar... És una taca d'oli que s'ha d'anar extrem, perquè si tu vols que el teu alumnat competeixi, diguéssim, amb igualtat de condicions o que estigui a la mateixa línia de sortida pel que fa a la vestimenta, això d'uniformitzar, també ho haurà de fer, diguéssim, el professorat, això haurà d'anar així. Vull dir que és una taca que s'anirà extenent i després, no sé, és que és complicat.
2: A l'escola antiga de l'època, això, del franquisme, pel que veus amb les imatges, si mirem imatges d'aquella època, veurem professors i professores amb la seva bata, també. Clar. O sigui, que també duien bata en aquell moment. Esclar, estem parlant això, de l'escola dels anys 50 del segle passat, segurament,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
2: Però existia això, també, això que dius, que el professorat també anava amb el seu propi uniforme, diguem, que era un tipus de bata. I si, bueno, alguna obra teatral que s'ha fet sobre coses d'aquesta època, això...
1: Sí,
2: queda,
1: sí.
0: Queda, portava
2: bata, eh? Sí, sí, queda visible per les generacions que no ho vam conèixer, això, doncs, que també el professorat portava...
1: Anava.
2: El seu propi uniforme.
1: No, no amb bata.
0: Tu també ho has mencionat, Carles? També has parlat de la bata, què?
1: Sí, perquè de la bata normalment sempre... Clar, jo havia anat amb bata molts anys de la meva vida, no sé si
0: tu... Sí,
1: no
0: sé, també.
1: Jo havia anat molt amb bata, i el que ens explicava, diguéssim, en Jordi Collet, el catedràtic de Sociologia de l'Educació, ens explicava que la bata... s'utilitza en el mateix sentit d'uniformitzar l'alumnat, però té com un caràcter més de gent mal, d'infants maldestres, que tot el dia s'embruten, i per tant s'ha decidit, diguéssim, apartar una mica la bata i utilitzar-la quan realment sí que s'embruten, que és en fer pintura, o a l'hora de portar, diguéssim, gimnàs, com bé dèiem, doncs anar, diguéssim, amb uniforme. Però sí, sí, s'ha com també apartat una mica la bata.
2: Ara volia dir que segurament també la bata, en segons quins nivells, per exemple, a infantil o així, quan remenen materials a l'aula o quan tot això, segurament els pares i mares agraeixen l'ús de la bata perquè allò deu quedar a vegades...
0: Sí, sí.
1: A veure, no em porto... Jo, per exemple, el meu nebot té 2 anys, vull dir que em farà 3, i a vegades jo agrairia que portés bata perquè certament arriba a fer-te un cromo.
0: No
1: sé que facin una cosa més, però clar, no pots pas controlar un nen de 2 anys a la sorra, entén-me, o quan tenen mocs, o entén-me, quan ve la colla i es volen remullar i tant els hi és. Aquests sí que no pensen en la roba. Això sí que és interessant. No tenen els problemes ni la pressió estètica. Ja se la trobaran quan siguis més gran, sense cap mena de dubte. Però aquests sí que són lliures, de veritat. Tancant una mica tota la polèmica i el debat, aquests sí que no tenen mal de caps en aquest sentit.
0: També és veritat això, vull dir, potser moltes persones es lleven al matí, van a l'escola no per aprendre, sinó per veure què em poso avui, quina roba... Clar,
1: és
0: també
1: és un
0: problema, mal de cap.
1: És un mal de cap. És a dir, poder en alguns alumnes d'aquests els deslliuren d'un mal de cap, això és veritat, i del mal de cap, i també el que ensenya una mica a l'escola és que això, que sigui... És la despesa econòmica, que també s'haurà de veure quan va l'uniforme, aquesta és l'altra. Però bueno, ara de moment...
0: Tindran diverses mudes, entenc, no?
1: Sí, suposo que sí. Sí, sí. Tota una setmana el mateix uniforme pot cantar una mica.
0: I a més amb adolescents que estan allò activats.
2: Això, un altre debat seria que també hi ha en algunes feines un dress code pels adults, també, que aquest també hi és.
1: O aquest sigui, és interessant. Sí,
2: aquest també hi és, per exemple, no fa gaires anys, els empleats de banca, per exemple, se'ls va eximir d'una cosa del seu dress code que era obligatori, que era la corbata. I per les qüestions aquestes d'una mica de què, per necessitats del canvi climàtic, les oficines no poden estar a una temperatura gèlida, però que els permeti a ells portar una corbata, i si porten corbata i l'aire condicionat no està a tope, s'ofeguen, doncs se'ls va eximir d'això, però han de dur americana, sempre. Sí. De domaricana i camisa, sempre no...
0: És un altre tema, aquest, eh?
2: I fixeu-vos-hi, ara no porten corbata la majoria perquè això, per aquestes raons quasi bé climàtiques, diguem, se'ls va eximir, però continuen anant
0: sí,
2: amb traje,
1: és un tema,
2: camisa, però existeix en aquesta feina, i segurament en altres, eh?
1: Sí, és un tema, ho deia l'Ona, i segurament molt interessant, però aquí crec que de les poques vegades que les dones en surten beneficiades, perquè certament les dones que poden, si algunes poden anar amb faldilla, però molts homes no poden anar amb pantalons curts i no poden anar tan frescos. I això també...
0: Canvien els papers aquí,
1: sí, bueno, passa poc, també hem de ser sincers, però sí que és cert que poden anar més fresques elles que ells, perquè jo a vegades també, per exemple, fent entrevistes on... Vull dir que no sento gust en anar amb pantalons curts perquè és com una... No sé com dir-t'ho, és com...
2: Més informal.
1: Sí, però és poc formal, no sé com dir-t'ho, saps?
2: Sí, és una cosa més informal segons en quin tipus d'actes no t'hi trobes... No t'hi trobaries còmode, no? Sí, sí. I hi ha gent que manté un dress code de corbata encara i tot això. I ara, per exemple, penso en el rector de la universitat, el Josep Aladi Baños, que no ha fallat mai a qualsevol acte on ell és rector de la universitat
0: corbata.
2: Amb corbata, traje i corbata, sempre. O sigui,
1: seria divertit, analitzar la vestimenta
2: per posar,
1: dels càrrecs institucionals.
2: Per posar un nom amb tot l'efecte cap al rector Baños, doncs ell sempre, el seu
1: codi de vestimenta,
2: és corbata quan exerceix com a rector de la universitat.
1: Ostres, ara només em fixaré en això.
0: Hem de fer aquest tema, eh? Aquest tema crec que l'hem de tocar.
2: Aquest tema dels dress code, dels codis de vestimenta, que també ho podem dir en català, és tot interessant, eh? També.
0: No, i a més, moltes vegades, o sigui, tu ja saps que vas a un lloc i no t'ha d'avisar ningú que pots vestir d'una manera o d'una altra. Perquè, per exemple, vull dir, a la feina mateix, no? Vull dir... podem anar d'una manera, però tampoc podem anar d'una altra. I ningú t'està dient, ostres, no... ves així, no? I és com el fet inconscient de dir, val, sí, sí, això m'ho puc posar i això no.
1: Sí, jo crec,
2: ara en diré, ara diré
1: comú,
2: un altre.
1: Crec, sí, sí.
2: Queda al marge totalment la roba tècnica o la roba de protecció que es necessita en determinades feines. Però una altra feina amb dress code, els conductors de VTC, d'empreses privades, Uber, Cabify...
1: Ah, o, sí, vaja, aquests van trajadíssims.
0: Sí, amb camisa.
2: És un
0: sí, sí.
2: dress code de l'empresa, això. O sigui, han d'anar així.
1: Mira que és que fes mal conduir amb sabates d'aquelles.
2: Sí, sí.
1: De
2: doncs han d'anar vestits com van, Basta, molt sí, formals, sí, sí. gairebé van més que un empleat de banca.
1: Sí, sí.
2: Sí. Sí. I són els conductors de BTCs. Si n'agafeu alguna, no veureu mai ningú que sí, no vagi amb sí. la americana polidíssim.
1: Sí, i tant. Hòstia, que bo.
2: És tot un món, això.
1: És tot un món, el de l'abastiment. On ens podries tenir hores i hores aquí, però hem d'acabar, no?
0: Sí, això crec que ens ho guardarem per un altre dia, perquè és un tema... A menys aquests temes m'encanten, la veritat.
2: Està molt bé, que està molt bé aquests temes. Ona.
0: Doncs Carles i Jordi, moltes gràcies per parlar sobre aquest tema i suposo que, doncs, que anirem descobrint com serà aquest futur uniforme
1: sí,
0: de l'escola.
1: Sí, anirem parlant segur.
0: Exacte, que vagi molt bé, que tingueu molt bon dia.
1: Igualment, merci.
0: Adéu, que vagi
1: Adeu.
0: Bé.
3: Territori 17.
0: I ara canviem de tema perquè és el moment d'escoltar la cançó de...

és Breakthrough de Queen i el disc es va publicar el 22 de maig del 1989. Va ser el 13è que la banda de rock britànica publicava. Es van registrar com la recuperació de la banda després dels problemes maritals de Brian May i després de la diagnosi del virus de la sida de Freddie Mercury, que era coneguda pel grup, però no va fer públic en aquella època.

0: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: De seguida ens endinsarem amb Murder Ballads de Nick Cave. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, el ple de Sant Feliu de Codines ha fet el pas clau per la futura reforma de la plaça Josep Humbert Ventura. La sessió extraordinària d'aquest dimecres ha aprovat de manera definitiva el projecte de reforma de l'espai més cèntric del poble, Laia de Déu, una codinenca.
2: L'aprovació definitiva del projecte de reforma de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines ha rebut llum verda al ple d'aquest 20 de maig a la tarda amb els vots favorables de Primàries Codina i Junts per Catalunya Junts per Codines. El PSC, com ja va fer amb l'aprovació inicial, s'ha abstingut i Junts per Sant Feliu de Codines hi ha votat en contra. A l'aprovació s'hi ha arribat després de desestimar les 16 al·legacions que ha rebut el projecte. Només ha estimat parcialment una al·legació de les 4 que ha presentat la regidora Laia Jordana, del PSC, per un aspecte tècnic relacionat amb la barana de davant de la biblioteca. Aquesta aprovació és clau per poder iniciar les obres en 15 dies o quan l'ACA hagi respost a la declaració jurada que ja li ha fet arribar a l'Ajuntament. Escoltem l'alcalde Pol Cabotí.
3: L'ACA el que ens demana és fer aquesta declaració de responsable abans d'iniciar les obres. Hem esperat doncs, a tenir la resolució de les al·legacions per fer-ho, evidentment, amb el termini corresponent i quan l'ACA doni el vistiplau o no el doni i hagin passat els dies, doncs llavors es podran iniciar les obres, sí.
2: Junts per Sant Feliu de Codines ha tornat a defensar l'obertura de l'Avinguda Generalitat cap a l'Escletxa, i és que la formació també s'ha oposat a les espècies d'arbres per respecte a la reforma i al canvi de tipus de sorra, entre d'altres. El portaveu del grup, Pere Pladevall, a més, ha lamentat que les al·legacions s'hagin respost només per la vessant tècnica.
4: Sistemàticament es desestimen, només amb un informe del tècnic municipal, l'arquitecte, més que res, perquè tampoc hi ha enginyer, i et estimen sempre en base a que això o no forma part del projecte o no forma part de la solució tècnica, quan tots sabem que un projecte és una solució tècnica, evidentment, per un projecte social, és un projecte doncs, de vida social, no? Per tant, que només respongui a l'arquitecte quan hi ha moltes més consideracions més variades i ningú respongui res, doncs la veritat ens sembla molt pobre.
2: La regidora socialista Laia Jordana ha explicat que els motius per abstenir-se són els mateixos que els van portar a fer-ho en l'aprovació inicial i ha demanat al govern que es plantegi la substitució entre les moreres i els fanals. La majoria de delegacions presentades feien referència als aspectes com la il·luminació, el manteniment dels fanals, entre d'altres. El regidor d'Urbanisme les ha repassat una per una esgrimint els estudis previs o els motius tècnics per rebutjar-les. El debat ha continuat en l'apartat de pregs i preguntes del públic, que és que tot i que el d'aquest dimecres era un ple extraordinari, per tant, a priori sense preguntes, l'alcalde ha donat la paraula als assistents. En acabar el debat es va viure una situació tensa quan dues persones del públic van voler desacreditar la reforma plantejada pel govern pel fet que qui el formava no ha nascut a Sant Feliu, un argument que l'alcalde va lamentar i va sentenciar tot dient que si aquesta qualificació era un retret, es tractava d'un retret a la democràcia.
1: Música clàssica, música gospel i música moderna. Aquests són només alguns dels estils musicals que s'han pogut escoltar a la primera trobada de les 10 corals que hi ha a Cardedeu. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
5: És que les diferents formacions s'han reunit a la Tèxtil Rase per oferir un repertori molt variat, així com per posar en valor la qualitat musical que hi ha aquí al municipi. Escoltem a Glòria Segura, presidenta de l'agrupació coral cardedeuenca.
6: Un dia estàvem parlant i vam dir, hi ha moltes corals aquí a Cardedeu, i ens vam trobar tots els directors de corals, ho vam organitzar una mica un penya, diguem-ne, des de la

0: Salva gràcies a una subvenció del Consell Comarcal Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
1: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
2: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits de curs de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció creiem que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
1: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana, et deia això.
3: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades, bàsicament, a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
1: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
4: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant, i ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
1: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo, perquè si no tancaria.
0: Doncs ara sí, després d'acabar aquest repàs informatiu, és el moment dels clàssics musicals, com sempre, amb Jaume Espuny.

0: avui. Bon dia, Jaume.
1: Bon dia. Què passa?
0: Que és una cançó com molt... Uf, ara ens expliques, eh?
1: Sí, és de por. Bueno, primer de tot, és... fa 30 anys va sortir aquest disc, Murder Ballads, que balades assassines, de Nick Cave, amb el seu grup de sempre, els Bad Seeds, que m'encanta aquest nom, males llavors.
0: Sí,
1: no, són males, molt males llavors. No hi ha res pitjor que una mala llavor. És el nou disc i són tot cançons sobre assassinats. Alguns reals, altres inventats, però són...

0: bueno, va sorprendre a molta gent. Ara, sí, tothom li va agradar molt, el disc. Per exemple, ara estem escoltant una que es diu Stagger Lee, que és el nom d'un paio negre que l'any 1895 va matar amb un altre negre perquè no li tornava el barret d'un tret, a New Orleans.
1: Mare meva.
0: Bueno, doncs... ara escoltarem una molt melòdica que canta amb la Kylie Minogue.
1: Oh!
0: És, sabeu, més
1: sí,
0: o menys...
1: Sí, sí, la Kylie la tenim controlada.
0: Sí, Kylie Minogue és la que va tenir èxit. Hi havia un videoclip que el feia molt als anys 90, que la cançó es diu Where the Wild Roses Grow, que vol dir més o menys on creixen les roses silvestres, i és un diàleg entre la víctima, que és la noia, i l'assassí, que és el Nick Cave.
1: A veure, escoltem-lo.

0: Aquesta t'he de dir que m'ha agradat més que la primera, eh?
1: Bueno, és molt... Bueno, però més o menys, l'altre dia ho mirava, bueno, ahir ho mirava, la lletra, més o menys ve a dir que és molt guapa la noia, i veu que tenen una relació, i l'ha de matar perquè si algun dia la deixa no ho resistiria. Són coses del Nick Cave, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Que és un cantant asturià que va començar als anys 80, mitjans dels anys 80, amb el grup aquest, el Bad Seeds, però al principi era molt dur. Era, bueno, deia que el seu estil era punk gòtic. I... però té uns directes molt bons, a més, jo vull...
0: Tu l'has anat a veure?
1: No l'he vist mai. Ha vingut un parell de vegades a Barcelona i no he pogut. No l'he vist mai i té un directe molt bo, m'agradaria molt veure'l. Perquè jo, primer Neil Young,
0: sí,
1: segon Bob Dylan, tercer Nick Cave.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Ostres!
1: I després la Lucinda Williams, eh?
0: Ah, sí.
1: Sí. I va traient discos, a més, i són... Me'ls vaig comprant, encara compro discos. Ara escoltarem la cançó més llarga del disc, que són 14 minuts.
0: Oh?
1: No els sentirem tots.
0: Home, no, se'ns menjaria la secció,
1: 14,
0: eh?
1: 14 minuts i exactament té 160 versos. Ocupa 4 pàgines del llibret de les lletres, una cosa llarguíssima, que és la història d'un paio que està en un bar, la cançó es diu O'Malley's Bar, es van pipant i fan una matança de por. Surt la policia...
0: Uf!
1: Va, soltem-la.
0: Una història, va.

0: Mare meva!
1: No, i dona per molt, esclar, no, 14 sí, sí. minuts, clar. Hi han crits, algun tret, etcètera, etcètera.
0: Bueno, és com un... seria com aquells programes de ràdio que tenen com efectes sonors, no?
1: Sí, exacte.
0: Històries de crims, per exemple.
1: Exacte. A més de compondre, el Nick Cave és el que toca el piano del grup i també ha compost bandes sonores juntament amb el violinista del grup, el Warren Ellis. Pel·lícules com Lejos de los Hombres, Comanchería, Blond, La carretera, són pel·lícules dels anys del segle XXI. Quan he dit que totes les cançons van d'un assassinat, no és mentida, perquè al final acaba amb una cançó d'esperança, que es diu... Death is not the end.
0: Ah, molt bé.
1: La mort no és el final.
0: Després de matar tothom...
1: Exactament, no és el final. I és una versió d'una cançó del Bob Dylan, a més, que la canten tots. Cada estrofa, el Nick Cave, la Kylie Minogue, la PJ Harvey, també, i cada component del grup, també, que no saben cantar, a més, canten una estrofa. Sentim-la, és molt trista. Bueno... Vale.
0: Esperançadora.
1: Sí.

0: És que em fa tanta gràcia, sí, com canten.
1: El que ets del grup, sí. Sí, no, sí, sí. En canvi, les noies, la Pidgey Harvey, la Kylie Minogue,
0: sí. Sí, canten bé.
1: Podríem escoltar...
0: Quan ens dona temps per escoltar, sí, una última i acabar, sí, amb aquesta cançó,
1: sí, quina escoltaràs? Un que es diu Henry Lee, que és un altre assassí, no sé gaire de què va, que la canta amb la Pidgey Harvey, que és una cantant de rock dur, que a més estaven...
0: Vull dir, estaven feia, junts, eh?
1: Eren parella. Henry Lee, amb doncs, això us convidem.
0: Jaume, que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I si vols, de mentre sona la cançó, podem ensenyar per aquella càmera a la portada del disc que no l'hem ensenyat.
1: Molt bé.
0: Doncs vinga, va, bon cap de setmana,
1: bueno,
0: Jaume.
1: És un dibuix, vale.
0: És una pintura, sí, sí, eh? Sí, sí, sí.
1: Molt bé.

0: el nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
1: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
2: A ALR tenim el vehicle que busques.
3: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
2: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
4: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
5: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
4: Llibres, papereria i regals.
5: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
0: El nou FM, 92.8.
5: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
6: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
7: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
0: El nou FM. El nou so d'Osona.
8: Territori 17.
9: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. Doncs, com sabeu, aquesta última mitja part del programa la dediquem a parlar sobre el cap de setmana i, per tant, parlar dels actes més destacats d'aquest dissabte i aquest diumenge, tant al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès. I avui començarem per la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Laia, explica'ns què fareu aquí aquest cap de setmana.
10: Doncs mira, començo per aquí Sant Feliu, perquè avui divendres, sí que és veritat que ja us ho vam avançar, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar es presenta l'obra de Martí Garriga i Argullós, impulsor de l'arqueologia Sant Feliu en el centenari del seu naixement. La xerrada anirà a càrrec de Lluís Aurocs i Joan Ribes. I ja diumenge teniu l'acte on es desvetllarà el donatiu final de l'Oncodines d'aquest any, enguany amb un esdeveniment similar al repte, una petita cursa que us portarà a un lloc que descobrireu només si hi participeu. Es comença des de Sant Feliu. I ara anem cap a Caldes de Montbui, perquè avui a 6:15 de la tarda a la Biblioteca de la Vila Termal tindrà lloc la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen, amb Mercè Martínez, d'un conte al sac. I des de dissabte i fins al 19 de juny a la biblioteca també es podrà veure l'exposició Música Il·lustrada, que es tracta d'una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. I durant tot el cap de setmana a Caldes torna a viure una nova edició del Caldes Juga. Dos dies de jocs i diversió al carrer amb tallers, jocs de taula, tornejos i molts d'altres, tot això pensat per infants. I ara anem cap a Bigues i Riells del Fai, on continua la desena edició del Festival de Música Clàssica. Aquest dissabte és el torn de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, que mostrarà la connexió que tenen amb Escòcia. I, a més, com sempre, abans del seu concert hi haurà música amb els teloners, aquest cop l'Orquestra de Cordes a l'Aire. I per acabar aquest repàs de cultural, de cap de setmana és el torn del Moianès, perquè avui 7:45 de la tarda a la Biblioteca de Moià estarà la Manuela Vilaseca, que la vam tenir ahir aquí, parlant d'això, de la cursa de la Cocodona i de la seva experiència. I ja ens n'anem a diumenge, perquè a les 11 del matí al Parc Municipal de Mollà acull un concert de pop, rock i jazz per fer un vermutillo de diumenge. I per tancar aquesta agenda anem cap a Castellterçol, perquè diumenge a les 6 de la tarda podreu veure la pel·lícula Los Domingos al Centre Espai Escènic. I fins aquí.
9: Doncs, Laia, moltes gràcies i que tinguis molt bon cap de setmana.
10: Igualment, Ona.
9: I nosaltres ens anem cap a Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, explica'ns què fareu vosaltres per aquí aquest cap de setmana.
11: Doncs mira, a nivell d'esport tenim molt poqueta cosa, ja que han anat acabant les competicions, però sí que us direm que el masculí català argent de l'handbol Cardedeu visitarà el Fundació Handbol Sant Vicenç, serà diumenge a les 12, i de cara a l'handbol Granollers, el Freaking Granollers, avui mateix a les 9 de la nit, visitarà el camp de l'Irudiec, Bidasoa i Irún, així que té un bon trajecte d'anada i tornada. De cara a futbol primera catalana, no tenim res, i a futbol a segona catalana tenim la semifinal del Cardedeu contra el Llavaneres en aquesta categoria. Per tant, molt emocionant, serà diumenge a 1:15 del migdia. I ara anem cap a l'agenda cultural. Avui comencem parlant de casa, aquí a Cardedeu, i és que des d'avui fins dilluns estem immersos dins de la Fira de Sant Isidre, un dels esdeveniments més importants al llarg de tot l'any a la vila i de gran repercussió arreu de la comarca i part de la província. A Sant Antoni de Vilamajor, diumenge de 10 a 2, descobrirem les principals característiques de les papallones, els hàbitats on viuen i com es poden identificar de les principals espècies, amb un recorregut guiat per Andreu Ubach, coordinador del CBMS i adreçat a un públic familiar, així que pot anar-hi tothom. No gaire lluny d'allà, però en aquest cas dissabte a les 10 del matí s'hi durà a terme el taller que porta per nom Veu de Dona, coneixent el cant del teu cos i Allibera't, a càrrec de Carme Cama. I on serà això? Doncs a Santa Maria de Palautordera. Unes jornades que ja s'estan duent a terme des de fa diversos mesos. I si mirem cap a Llinars del Vallès, avui divendres a 6:45 del vespre, i han marcat dins el cicle anomenat Xerrada Kilòmetre Zero, avui es parlarà de l'antic ofici de paleta amb Miquel Puigol, un històric de la vila. I acabarem avui per Vallgorguina. I és que, tot i estar molt allunyat del nostre territori, sí que forma part de la comarca. I és que aquest dissabte al poliesportiu de la vila i com a activitat gratuïta s'hi organitzen les Olimpíades al poli ping-pong. S'anomenen així. Així que, on ja ho veus, repartit i ben diferent, tot plegat, però sobretot Sant Isidre aquí a Cardedeu, que serà una bona moguda. Ja us explicarem el dilluns com ha anat.
9: Doncs, Enric, que tinguis molt bon cap de setmana.
11: Igualment per tots.
9: I nosaltres ens anem cap al Ripollès. Isaac Muntades, bon dia de nou. Explica'ns què fareu aquest cap de setmana.
12: Bon dia, Ona. Doncs mira, comencem per l'agenda del cap de setmana. Per exemple, avui divendres a les 5 de la tarda a la Biblioteca Josep Picola d'aquí de Sant Joan de les Abadeses, en el marc del mes de comerç just, hi haurà el taller El Còmic Transformador, a càrrec de la il·lustradora Ivonne Navarro, que la inscripció prèvia és una activitat dirigida a joves d'entre 11 i 16 anys. I a les 9 de la nit, al Teatre Centre, l'Escola d'Adults del SAT Teatre ens convida a veure l'obra Condes de Nuevo Cuño. També dir-vos que hi ha festa major a Campelles. A les 7 del vespre hi haurà Havaneres i rom cremat amb la vella Lola, a la sala de teatre a les 7 de la tarda. I dissabte tindrem Infables, Festa del Confeti, Campionat del Truc Botifarrada Popular i també Correfoc amb els Diables de Ribes fins a la plaça d'Ajuntament i després música amb el duet ambient a la sala de teatre i també el diumenge tir amb arc i ofici de festa major. Tornant a divendres, a Ripoll, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca La Mermata, hi haurà l'espectacle després del Puja amb Jordi Coma i Arantxa, i també a les 7 al Museu Etnogràfic hi ha el Comte Arnau, una llegenda ripollesa, de Rossend Serra i Pagès i Josep Ribot i Calpe, amb la participació de Laura Soler, prologuista del llibre, i de l'editor Domènec Ribot, a partir de, com dèiem, de les 7 de la tarda. I al Teatre Cinema Comtal, i dins del cicle Íntims, es representarà l'obra de teatre Hora Bruixa, que és un concert teatral punk, ritual i irreverent. També dir-vos aquest dissabte a Sant Joan de les Abadeses, tercera edició del concurs de paelles organitzat per la Comissió de Festes, a partir de 4:45 de la tarda, concert de Xivarri i quina musical després d'haver fet aquestes paelles tan bones. I dins de la programació del Parc dels Classers del Tari del Freser, el cap de setmana temàtic amb l'exposició interactiva, Rastres a l'Alta Muntanya, Ull de Ter dissabte i l'itinerari d'ocells de Núria diumenge. Això són algunes de les activitats, però també, per exemple, dins de la programació de Treballar amb la Pedra Seca a Vallfogona, a les 10 del matí, això tornem a dissabte, hi haurà aquest taller pràctic per refer el mur a l'església de Sant Julià, càrrec del paleta i restaurador Ramon Perona. També dins de la programació musical del Festival Microclima de Camprodon, aquest microclima de primavera, a les 6 de la tarda a Can Moi, hi haurà el concert de Blanca Campins. Això és amb entrada gratuïta. I a Ripoll, dir-vos que hi haurà aquesta Girocaça 2026, aquesta Fira de la Caça a Ripoll, amb exhibició de gossos de caça, esmorzar de caçador, tir amb arc, parades del sector i de proximitat, servei de bar, i serà a l'entorn de la Devesa, al Pla, al Passeig Regull i també al Pavelló. I diumenge, de les 9 del matí a les 2 del migdia a la Coromina al Bac, doncs aquest mercat del trasto, que ja n'hem parlat abastament també a l'informatiu, i bàsicament doncs gairebé 300 parades aquesta 20a edició de després de 10 anys de celebrar-se. A les 11 del matí la Biblioteca Josep Picola, la Clara Macaia també estarà presentant el seu llibre Paraules per ara i per aquí, acompanyada la viola per Jordi Macalla, i també a les 12 del migdia al Palau de l'Abadia hi haurà cantates italianes de Handel, Abandonata i Disprezzata i Obramo la Morte. Això serà, com dèiem, a les 12. I a les 7 de la tarda al Teatre Centre també hi haurà aquesta 26a edició de l'Escola de Teatre amb les obres Barrufets, La Cacera del Mamut, Tancats al Museu i Toc Toc. A Can de Bànol també se celebra la caminada Coast to Coast, que va del punt més baix del poble al punt més alt, 12 quilòmetres de distància amb 1.200 metres desnivell, i la sortida és a 6:45 del matí al barri de la Creu de Can de Bànol. A Vilallonga de Ter també tenim un curs de macrofotografia, un taller d'iniciació a la fotografia durant tot el matí, de forma gratuïta. A Llanars, també, la Fira del Pagès, amb demostracions de feines agrícoles antigues, i a la tarda, Fira Forestal. Hi haurà una benedicció de tractors i cercavila al matí, a partir de les 11:45, al Camp de Toro, demostracions de munyir a mà, esquilar ovelles, estallar, picar la dalla, embotir, i tot tipus de feines, després dinar de germanor, i a partir de les 4, al Camp de Toro, exhibició de diferents talls d'arbres, escultures amb motoserra i llançament de destral. A Camprodon també es camina per una bona causa, amb aquesta Camprodones, aquesta Camprodones Trail, que participen una vegada més a l'Oncotrail 2026 per fer una aportació, doncs faran aquesta tercera caminada solidària amb sortida a 8:45 als 4 cantons. També dir-vos que aquest diumenge fa 120 anys de la Coral de Flor de Maig de Ripoll, hi haurà missa al monestir, concert amb la Coral Jaume Nonó i la Societat Coral de Flor de Maig amb la participació de mestres de l'acordió a l'Església de Sant Pere. Després, passejada temàtica Tir de Canó, el setge amb ulls carlins, organitzada per la Comissió de la Memòria Històrica en el marc del 187è aniversari de la destrucció de la vila el 27 de maig del 1839, i l'explicació del setge carlí des del cim de Sant Bartomeu a la pista de bàsquet de Vistalegre. I en la vessant esportiva, poca cosa hi ha. Comencem parlant de futbol, perquè ja només queda en competició el Camprodon del grup 3 de la tercera catalana, que va acabar a tercera lliga i jugarà a les semifinals del play-off descens a segona catalana aquest dissabte a les 5 de la tarda contra el Vistalegre al Camp de la Vila. La tornada serà el pròxim diumenge 31 de maig al camp rival, i en cas de guanyar els camprodonins jugaran la final del play-off contra el guanyador del partit Masnou Abrera. I aquest cap de setmana arriba una nova edició també de la cursa de muntanya de la Batega de Planoles, que tindrà 4 recorreguts diferents. Dissabte es farà la Batega vertical de 4 quilòmetres amb 1.000 metres de desnivell positiu, que sortirà del camp de futbol de l'Albert Marista i pujarà fins a Costa Pubilla. I el diumenge les 3 proves clàssiques, com són la Batega Short, 10 quilòmetres i 500 metres de desnivell positiu, la Batega Sprint, de 18 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu, i la Batega Trail, per acabar, de 27 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu.
9: Doncs, Isaac, que tinguis molt bon cap de setmana, i nosaltres, com sempre, acabarem aquest repàs dels actes del cap de setmana des de l'emissora del 9FM amb l'Andreu Jiménez, que ens explica, com sempre, els esports del cap de setmana. Andreu.
13: Doncs sí, va, comencem, ja hi ha poqueta cosa, partits de play-off. Comencem per l'hoquei, a play-off d'hoquei Lliga, el Voltregà rebrà a l'Igualada en els quarts de final d'aquest play-off de la màxima competició estatal dels hoqueis dels patins. El Voltregà ha de guanyar, perquè si perd se'n va cap a casa, perquè va perdre el primer partit per 1-0 a la capital de l'Anoia, i bé, és un partit a caixa o faja. Si guanya, forçaran el tercer partit, que es disputarà a Igualada. Pel que fa també, anem cap al futbol, estem parlant de play-offs, s'acaba la temporada i a quarta catalana els dos grups, doncs, els dos grups que hi ha d'Osona, tenen partits. Pel que fa al grup 7 de quarta catalana, la Gleva jugarà contra el Santa Parenca dissabte a les 4 de la tarda i el Sant Vicenç de Torelló rebrà el Rupit a 4:45 de la tarda. I pel que fa a l'altre grup de la comarca, Atlètic Balanyà contra el Vigas dissabte a les 4 de la tarda i derbi de play-off per intentar pujar a tercera catalana entre el Centelles i l'Aigua Freda dissabte a 6:45 de la tarda. I anem amb, també fem un repàs que hi ha una cursa ciclista, la segona cursa de la BTT infantil de Taradell, diumenge a partir de les 9 del matí al Bosc del Pujoló. Categories per ordre de sortida, infantil, alevi, principiant, escoleta, prebenjamí i benjamí. Així que Ona s'acosta a l'estiu i, per tant, s'acaben totes les competicions. Ara ja comencen a haver-hi tornejos d'estiu, però poca competició allà.
9: Doncs, Andreu, moltes gràcies. Molt bon cap de setmana per tu. I nosaltres seguim i acabarem amb els repàs dels actes culturals d'aquest cap de setmana, com sempre, amb en Miquel Lerra i en Jordi Vilarrudà una altra vegada. Què tal, com esteu?
14: Molt bé. Ara ens sentim,
9: A veure, qui vol començar avui?
15: Jordi, arrenques tu?
14: Arrenquem.
9: Va, Jordi, doncs, endavant, doncs.
14: A veure, tenim un cap de setmana que, déu-n'hi-do l'activitat que hi ha, començarem per dos actes o festivals, de fet, són tots dos, que els arrosseguem ja venim de la setmana passada i que s'acaben aquest cap de setmana. Un és el Festival de Jazz de Vic, que va celebrar el primer cap de setmana de concerts i n'hi va tornar a haver un altre i s'acaba, doncs, aquest divendres, dissabte i diumenge. Aquest divendres a la Jazz Cava, amb un concert que tindrà com a protagonista el pianista suís Nick Bartsch. És un festival molt internacional, ja ho vam dir la setmana passada. Dissabte a la plaça del Carbó, primer protagonisme, doncs, per una catalana molt coneguda en el món del jazz, que és la trompetista Alba Careta, i amb el seu grup, que presenta nou disc. Al vespre, per exemple, una altra dona, una flautista nord-americana, Nicole Mitchell, a la Jazz Cava. Aquests concerts de la Cava que sorprenen sempre, que s'ha d'anar a descobrir. I diumenge, combos de l'Escola de Música de Vic al migdia, i a la tarda, cloenda ja, doncs, amb un grup que es diu Playground. Aquí hi ha, com a trompetista i cantant, doncs, un exmembre dels Stay Homes, el Klaus Stroing, i també hi ha un nom ben conegut del món musical osonenc, que és en Jofre Valldeneu, d'Oques Grasses. Formen part d'aquest grup que farà el darrer concert del Festival de Jazz. Després tenim també el segon cap de setmana de la Festa Verdaguer de Folgueroles, amb diverses propostes, de les que destaquen també un recital que és divertit d'anar-hi el dissabte. Es diu Flors del Desvari. Verdaguer va fer un llibre que es deia Flors del Calvari, que era una cosa com més tràgica, evidentment. I aquí ja fa anys que van adaptar, doncs, aquest nom de Verdaguer per crear un recital que té un punt informal, diguem. Sempre hi ha poetes i músics joves, microobert. És una invitació una mica a deixar-se anar, també. Aquest any hi haurà tres veus poètiques, que són una mica els Països Catalans. La Meritxell Nus, que és de Lleida, la Maria Antònia Massanet, que és de Mallorca, i l'Ismael Joan Sampere, que és del País Valencià. I hi haurà aquest recital el diumenge, qui vulgui caminar, una caminada seguint els passos de Verdaguer, recitant textos de Verdaguer, doncs, mentre camines, sortint de la damunt a les 9 del matí, i a la tarda la cloenda ja dels actes, que serà amb la banda de música de l'Escola de Música de Vic, dirigida per Oriol Codina, i després, doncs, encara quedarà algun acte més, però ja poquets, d'aquesta Festa Verdaguer. Més coses que tenim aquest cap de setmana. Avui, jo crec que encara hi havia entrades ahir, hi havia entrades, no platea, però sí l'amfiteatre. Qui vulgui anar a veure teatre, un espectacle, ha d'anar a veure en Joel Joan fent el Bania, que farà avui a l'Atlàntida. És l'adaptació d'una obra clàssica de Chekhov, de l'autor rus, que es deia, aquesta obra, l'Oncle Bania. Però aquesta té la particularitat de que la va fer un dramaturg anglès, ara l'han portat al català amb una traducció molt bona d'en Joan Sallent, i en Joel Joan fa 8 personatges. O sigui, és un esforç actoral per representar 8 personatges amb un escenari mínim, introduint petits canvis que l'espectador noti que està fent un altre personatge i segueixi l'argument de Chekhov, brutal. O sigui, un exercici de teatre d'aquests que val la pena i que a qui li agradi el teatre, avui cap a l'Atlàntida. A l'Atlàntida mateix, qui li agradi reviure coses del passat, doncs demà hi ha Los Sirex. Los Sirex, un grup que és que tots tenen més de 80 anys, els originals dels Sirex. N'hi ha alguns que, per desgràcia, ja no hi són. Però el Leslie, el cantant, se'l vaig mirar per curiositat, per veure quina edat tenia. 82 anys té l'home i encara està allà.
9: I segueix a tope, no?
14: Encara està allà liderant el grup. És un grup d'aquells que va tenir un èxit molt gran als anys 60, quan hi havia grups aquí que començaven a imitar els Beatles, però que eren grups, en aquest cas, catalans, no? I bé, doncs, nostàlgia a tope amb els Sirex de Mal Atlàntida a les 8 del vespre. Hi ha algunes coses més del cap de setmana musical, per exemple, a Manlleu, el cicle de concerts dels Amics de la Música, amb un quintet de metall, d'instruments de metall, que es diu Can Brass Quintet, que és demà a les 8 del vespre. A Manlleu, el concert, un programa curiós, que es diu, hi ha peces de compositors de diferents èpoques. Es diu Transfoliació, Metamorfosi de la Follia. O sigui, la follia aquí, un quintet de vent, mare de Déu, un quintet de batall. Més coses, doncs, un parell més de punts, perquè deixem pas amb en Miquel R. també. L'Aula de Teatre de la Universitat de Vic fa cada any un espectacle de creació pròpia. A l'Aula de Teatre hi ha professors, hi ha estudiants, hi ha personal de la universitat, i fan una producció, van a una trobada de grups de teatre universitaris i primer l'estrenen aquí. Això és aquest divendres a les 8 del vespre, es diu Enxarxats, i parla de xarxes, evidentment, i parla també dels equívocs que es poden donar a vegades per coses que apareixen a les xarxes. Situen l'obra, evidentment, en un context universitari. Segur que interessant la proposta aquesta que fan amb un grup que són una dotzena d'actors i actrius de la universitat. Més teatre, doncs, amb l'Espardenya Teatre de Call d'Atenes, que ha adaptat amb una versió seva una obra que es diu Consell Familiar, de la Cristina Clemente. L'estrena en dues sessions, el dissabte i el diumenge, a l'Auditori Teatre de Call d'Atenes. I bé, jo em sembla que ja ho deixaria aquí, perquè em sembla que déu-n'hi-do les coses que hem proposat per aquest cada setmana. Bé, encara un apunt més, continua el cicle de música a la gespa, per anar allà al Castell de Montesquieu a fer un vermutet, diumenge al migdia, sentir música. En aquest cas, doncs, serà amb un grup que... amb una proposta que es diu Pehuenche, que és d'un mexicà, del Rafael Mesa, amb la cantautora del Maresme, Edna Bravo. Moment, doncs, per passar una estona agradable allà el diumenge al migdia als jardins del Castell de Montesquieu. I fins aquí.
9: Moltes coses, Jordi?
14: Moltes coses. El mes de maig és intensíssim, perquè ara ens n'anem ja de cara al Festus de Torelló, de cara al cicle del so de les cases de Vic, o sigui, això ja ho encarem...
9: I tot la setmana que ve, vull dir que serà...
14: Aviat, o sigui, sí, sí, sí, ho encarem aviat la setmana que ve, que també anirem al cap de setmana amb propostes a tope.
9: Molt bé, Jordi, moltes gràcies.
14: Molt bé.
9: I nosaltres seguim ara amb en Miquel R. Miquel, molt cultura bones. Popular, què hi ha aquest,
15: doncs
9: aquest
15: sí,
9: cap de setmana?
15: Porto, mira, va, us porto tres propostes, perquè hi ha molta cultura, molt espectacle, però també festa popular, és el que deies. I posaré l'accent en una de les propostes, el Pescavirres de Torelló, que arriba a la desena edició, que no 10 anys, són més de 10 anys que va arrencar, però allò, encara hem de fer referència a la pandèmia, que va obligar a suspendre algunes edicions. Aquest any són 10 edicions, a les últimes edicions ja traslladada a Can Parrella, als jardins de Can Parrella, que quan fa bo, i aquest cap de setmana pinta que farà bo, és un escenari ideal, i per tant són 12 hores seguides, de les 12 del migdia a les 12 de la nit, amb això, una jornada dedicada a la cultura cervesera artesanal, però també amb tastos, food trucks, música en directe, molta música durant tot el dia, amb DJs i actuacions musicals, i com a grans protagonistes, ja que són 10 edicions, 10 petites cerveseres artesanals de tot el país, una manera també de conèixer la diversitat d'estils i maneres d'entendre la cervesa artesana. Això serà a Torelló aquest dissabte, 12 al migdia a 12 a la nit. Dues cosetes més. El PENS es retroba amb la seva Fira del Jovent. És, el PENS va alternant cada any o la mostra que fa de ferrers o la Fira del Jovent, en aquest cas amb un fil conductor, que és aquella batalla del PENS de 1873, que sempre, diguéssim, està com a fil conductor, i per tant hi han diferents iniciatives, això arrenca aquest divendres i fins diumenge, que tenen, diguéssim, aquesta lluita que es va viure durant la Tercera Guerra Carlina com a fil conductor. Passeu-hi una hora o altra i sempre està bé redescobrir el PENS. I finalment el que dèiem, ara que ens arriba, que aquests dies ja tots amb màniga curta, sembla que ja finalment tenim temps d'estiu, per començar a pensar en les festes majors que comencen a treure el cap. Un de les més matineres és la de la Colònia Vilaseca. Això arrenca ja aquest divendres i acaba diumenge a la tarda. Si us he de marcar un dels punts, jo penso que pot ser molt divertit anar a treure el cap el concert dissabte a la nit dels Obriques Band, aquesta banda de versions osonenques que sempre fa passar molt bona estona. Això serà a partir de les 10 de la nit. És una de les diverses propostes d'aquesta festa major recomanable. Hi ha més coses, però centrem-nos en aquestes, que són prou interessants.
9: Molt bé, doncs moltes gràcies, Miquel. Que tinguis bon cap de setmana.
15: Bon cap de setmana.
9: Que vagi bé. I com ja sabeu, els divendres dediquem aquest espai a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui. Nosaltres començarem per aquesta.

de l'Olivia Rodrigo han començat el compte enrere per escoltar el proper àlbum d'estudi que arribarà el 12 de juny. Mentrestant, l'artista ha fet l'esperada amb aquest nou llançament que es diu The Cure. Aquest nou senzill és una de les seves cançons preferides i l'escoltem amb molt de rock i molta nostàlgia. Nosaltres seguirem per aquesta.

altra que és experta a erissar-nos la pell amb les seves lletres és Jude Line, i amb el seu nou llançament no seria menys. La gaditana porta aquest tema que ret homenatge al seu jo de petita i li diu tot allò que li hagués agradat escoltar. És Pequeñita, de Jude Line. Nosaltres tenim una altra novetat per ensenyar-vos.

Charlie XCX és una de les artistes més versàtils de la indústria musical. Ara arriba amb aquesta cançó SS26, cançó carregada d'ironia i una crítica de la cultura contemporània, la superficialitat i també doncs, totes les celebritats. I també, si podem escoltar a nivell de so, doncs, utilitza sintetitzadors i guitarres doncs, per pujar una miqueta doncs, el seu nivell d'escolta. I nosaltres ens acomiadarem amb el Territori 17 amb aquesta cançó de la Lola Índigo i Lucho RK, el Bachatón de la L. Us deixarem amb aquesta i nosaltres sabeu que hi tornarem dilluns a les 9 del matí, com sempre, puntuals. Que tingueu un molt bon dia i també molt bon cap de setmana.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui de la història del High Energy tindrem els Transex. Farem un repàs als grans èxits dels 70, 80 i quelcom dels 90. I tindrem alguna sorpresa pel mig del programa. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Transix és un icònic projecte canadenc de synthpop i high energy format a Montreal. A principis de la dècada dels 80, el grup és conegut mundialment pel seu megahit del 1983, Living on a Video.

L'ànima i cervell al darrere de Trànsix és Pascal Langinard, un músic, compositor i cantant canadenc que ja tenia experiència amb la música experimental, còsmica i ambient abans d'adentrar-se al synthpop.

Els Sants X-Paran aconseguir encastrar les llistes de música dance als Estats Units, Canadà i diferents països europeus. Això és la història del High Energy avui amb Trans X.

A la dècada dels 90, Langiranda es va prendre un descans de Transix per enfocar-se en la música New Age, però va descobrir que països com a Mèxic i altres països de Llatinoamèrica funcionava molt bé el High Energy.

I com que Pascal va descobrir que a Llatinoamèrica funcionava la música dance, es va mudar a Mèxic durant diferents anys, on va reclutar a noves vocalistes com Luis Navarro i més endavant la seva dona, Sandra Vázquez.

Va començar a girar per festivals de nostàlgia dels 80.

com aquest primer que escoltem, The Cool and the Gun. Això és celebració. 626-440-111 si ens vols enviar una nota de veu. I seguim amb més vacances. I no ens podem anar d'una altra manera de vacances que amb Madonna i el seu Holiday, que més tard es va fer el Holiday Rap.

Sempre diem a Hot Dance 80 que ens agrada posar les cares A, les cares B, les C's. Avui posem cares A's. Els grans èxits de les discoteques dels anys 80 i 90. I ara a Hot Dance 80 arriba Lionel Richie, que abans de cantar en solitari ho va fer amb la formació Commodores. Ens porta el seu gran èxit.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Una cançó que ens recorda les vacances d'estiu. A la platja, a la piscina. És Club Tropicana. La música de Wham i George Michael. I els propers a trepitjar Hot Dance 80 són els Europe.

Ells són els Closet, i això és Living in Your Eyes. I és que es van posar en contacte amb nosaltres i ens van dir: Josep Maria, sabeu que es fa una festa dels 80 a Terrassa? Va, vinga, a veure si ens veiem. I és que en Gabriel i l'Elisabet han vingut als estudis de Ràdio Vic, Ràdio Taradell, i després també han vingut a Tordera, als estudis centrals d'HDMR. I després dels Closet, doncs, va venir un músic que ha fet moltíssimes coses, però aquest és un seu gran èxit.

I és que en una festa d'aquesta no pots parlar amb els protagonistes, però es poden fer contactes. En aquesta ocasió van fer contactes amb Mamomo i amb Irene César de la formació Die Dream. A la propera edició de Hot Dance 80 tindrem una entrevista amb la Irene, que ens parlarà què han fet.

mateix, i avui ens dediquem a posar cançons que varen ser número 1, no podria mancar ella. Boys, boys, boys. Ella és la Sabrina. Boys, boys.

la música de la Sabrina Salerno. I si als 80 ballàvem amb la Sabrina, amb un tema del 83, vàrem estar ballant als 80 i als 90. Ells són els Dexys Midnight Runners. I això és el Come On In Lean. Com he dit, un tema que punxaven molt els DJs i que es punxaven no una, no, sinó diverses vegades en una sessió.

El nom de la banda, Dexys, és un afudament derivat de Dexedrin, una amfetamina popular a l'escena del nord de Seoul, de la que la banda era part. I si ballàvem a les pistes de ball amb Dexys Minor Runner, també ho fèiem amb els The Rylas, que el seu Voyage Voyage, Regardi Lucerón. Recorda, 626-440-111. Aquí pots enviar una nota de veu i demanar-nos quelcom.

0: vaig néixer per ser viu i per ballar la bona música dels 70s, 80s i 90s. Recorda, està sintonitzant Hot Dance 80.
1: I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover.

0: Automatic Lover, D.D. Jackson. I és que sempre diem Hot Dance 80 que punxem música dels 70s, 80s i 90s. Jo que punxem més, com sabeu, és música dels 80s. En aquesta darrera part de Hot Dance 80 d'avui ens dediquem a escoltar música dels 70s. I ara ho fem amb el gran mestre Barry White.
1: Feels so good.
0: Quina guarra, mare de Déu.
1: Lying here next to me.
0: El pare del funk.
1: Oh, what a groove.
0: I'm gonna love you just a little more, baby.
1: You have no idea how it feels. My hands just won't keep still. I love you, baby.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació amb Barbarroja Show, que cada dia és més barbacana. I un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

França vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

0: gèlere.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: sisplau!
1: Què som, els Mocedades, aquí, o què? Estem empanats!
0: Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Se rueda aquí, va! Poquito menos ya y arriba, bien, va! Està per fer una party. Celebrem el teu
1: aniversari. Bufi fort i les apagui. Ara, para.
2: La merda, puto, vull.
0: M'esteu torrant els ous! Tots!

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.